l'hora del blues. Si estimes la bona música i vols viure la màgia del blues, aquest és el teu programa. Un programa de Ràdio Pego presentat per Modesto Herbàs. És dijous de 8 a 9 de la nit. No et deixarà indiferent. Sent el blues. Viu la música.

0: Escolte, quantes persones poden pujar al taxi?
1: Home, com diu el codi, 4 en un taxi.
0: Ei, que podem pujar totes les persones. Au!
2: Cada dimecres a les 9 de la nit a Ràdio Pego.

perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó. I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escoltants.

0: La bona música millora els teus dies. Radio Pego, energia positiva.
1: Radio Pego, som la teua veu.
2: És música. És passió. És

l'ombria de la serra, l'aigua fresca ens dona vida i sentim que toquem mare quan la penya grossa ens mira a l'horitzó. Baixa el sol i ens besa el front. Mentre en parles en veu baixa, la vall ens omple de calma i deixem fluir les hores lluny del caos que ens ha fet sentir-nos sols. Tanca els ulls, t'escolta el cor i naixen estels diminuts i brillants, guies i fars d'un país de

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691...

La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby Pri 23, Basol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Oro Gros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny.

0: Ràdio Pego, a prop teu.
1: Asseguren que la decisió és anticonstitucional perquè priva els valencians d'un mitjà de comunicació en llengua pròpia.
2: En realitat, se sentarà en el banquillo por un delito de coche impropio.
3: Les conseqüències, les veus que es van silenciar, la investigació d'un accident i també...
1: que és el resultat de l'acció d'un govern incompetent.
3: Canal 9 va tindre una actitud...

PEGO commemora la Setmana Mundial de l'Hemocromatosi. Visibilitzarà la lluita contra esta malaltia genètica que causa que el cos absorbisca massa ferro, il·luminant de roig la façana de l'Ajuntament durant el cap de setmana. Amb este gest, l'Ajuntament de PEGO vol contribuir a la conscienciació social i a donar suport a les persones que conviuen amb esta malaltia i a les seues famílies.

0: radiopego@radiopego està també a Facebook i Twitter.
1: Radio Pego, la veu del poble.

0: Obrim l'espai de Psicologia a Casa. Saludem a Arantxa Alcázar. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui anem a parlar del dol de parella i xarxes socials, el problema de continuar connectats. Quan dic dol, no és de morir-te.
1: No. És dol de pèrdua.
0: De trencar una parella.
1: Exacte.
0: Anem a parlar d'eixe dol. Què és exactament?
1: Pues quan hi ha una ruptura de parella, nosaltres perdem la persona en la que teníem una relació vincular que és molt estreta i molt important. I quan se perd això, no se perd sols la persona. Es perden les rutines que teníem en aquesta persona, es perden també els projectes vitals que teníem en comú. I la sensació d'estar en un lloc que saps que és el teu lloc, com el teu puesto segur. I es trenca també una cosa que nosaltres li diguem la identitat compartida. Perquè quan nosaltres, quan estem en parella, per exemple, gastem molt el plural. El nosotros vamos, nosotros hacemos, i si nosaltres, quan se trenca la parella, passa a ser un jo. I si jo, pues, possiblement se tinga que tornar a construir després de la ruptura.
0: Per què, o sea, és que, clar, la pregunta, per què fan tant de mal, no?, algunes ruptures?
1: Fonamentalment perquè també s'entén esta ruptura com un dels dols que són desautoritzats socialment. Que siguin desautoritzats significa que se minimitzen més. Com quan parlarem el dia que vinguérem a parlar de dol animal, que són sí. Dols que no se tenen tant en compte com altres perquè se'ls resta o se'ls lleva importància. Per exemple, pues és com quan tu trenques en algú i estàs plorant i l'altra persona immediatament diu pues tienes que salir más, no passa nada, mancha de mora.
0: Con otra mora se quita.
1: Exacte.
0: Un clavo saca otro clavo.
1: Totes aquestes coses que en ese moment, pues la veritat és que...
0: Pues no hay peces en el mar.
1: Sobretot. Tenim gran varietat en el refranero espanyol, tenim sí, un munt d'opcions per agarrar, se solen gastar totes, el grup que vaig és normalment a dir m'ha passat això, pues tranquil·la, en lo bona, lo bo que tu eres, segur que trobes algú ràpidament, i és el que se sol aconsellar quan passa i quan perdem una parella, i en aquest moment ens ajuda poquet. Normalment el que necessitem és un abraç i poder plorar-ho i poder desahogar-nos en aquesta persona que li ho estem contant.
0: Les xarxes socials han canviat la manera de viure aquestes ruptures?
1: Pues des dels últims anys per quasi cada volta més. O sigui, antes, quan dissamem a una persona, fa, pues, lo millor en un espai de fa 10 anys, perdíem el contacte, està clar que a lo millor en els és més difícil, perquè a lo millor en algun cantó te'l trobes.
0: Segurament.
1: Però ara en les xarxes socials és difícil o impossible, però que en totes les xarxes socials que tenim, on hi ha estats, on hi ha històries, on ha penjat una foto, o n'hi ha molts, molts moments que són més fàcils de connectar amb aquesta persona, i aquesta hiperconnectivitat en la que vivim actualment fa que aquesta vinculació emocional com que vaig reiniciant-se cada volta. Jo estic un momentet que no el veig, descanse, però el torni a veure i se vincle torna a reactivar-se. Claro, les xarxes no mos ajuden perquè aquesta interacció és constant. És molt difícil, per exemple, no pensar què estarà fent o què estarà i entrar en xarxes i veure que està fent algo. Antes
0: clar, no
1: teníem més accés.
0: Sobretot la gent que ho publica tot, no?
1: Per supost.
0: I puja totes les fotos de on va, on està, en qui està. A mi m'encanta quan trenca una parella i després qualsevol de la part refà la seva vida ràpidament. És que el matís és important.
1: Exacte.
0: I posa fulanita o fulanito de tal en una relació. El amor de mi vida. I penses, a veure... La setmana passada o el mes passat, el amor de tu vida...
1: El amor de mi vida de este momento.
0: Era una altra persona. Ara ja és esta el amor de tu vida. I ja parlen com si l'altra persona no haguera existit mai, la teua vida d'abans no haguera existit mai, i dius, jo això no ho entenc.
1: Claro, i ara pensem en l'altra persona que de repente estàs a casa...
0: I se troba això.
1: El Facebook, l'Instagram, el que siga, sí. Canvia i s'estat i fica en una relació. I claro, en una relació està esto en ella fa un moment.
0: Sí.
1: Evidentment, això també va dificultar-te el dol, perquè vas a pensar, pues, com pot ser que hagi conegut aquesta persona tan ràpid, o com pot ser que moltíssimes coses que no te van ajudar a que pugues tancar i ser dol. I ser dol... ja no sols en la persona, sinó en amics. Imagina, tots els teus amics estan veient que aquesta persona ara està en una altra.
0: Clar,
1: de repente...
0: és que no ho veus tu a soles, ho veus claro, tu, els teus amics, la teva família, en fi, a no ser que te bloquegen.
1: I entra moltes explicacions, entra, o sigui, jo tindré que donar moltes explicacions, perquè tot igual que ho veus tu, ho veu molta gent, i vas a rebre molts missatges de moltes persones, ha vist això, què ha
0: sí,
1: passat...
0: Sí, perquè això també ho tenim, que o sigui, pam! Has vist el que ha publicat? Has mirat el seu estat?
1: I en una captura de pantalla hi he enviat a l'altra persona. Claro, la persona que està passant el dol no ajuda.
0: Sí, sí.
1: Tot el contrari. Damunt és una sobreinformació que a lo millor no necessita. No sé si no necessita saber que l'han dissat i que allà no. Està en una altra relació amb una altra persona. A lo millor necessita temps per a poder processar-ho i no tanta exposició.
0: Però així ni tot, en tot el mal que te puga fer, però ahir, per què tornem a mirar?
1: Per supost, perquè mos sagra tindre aquesta sensació de control, de que estem controlant la situació i de, sobretot en el que estàvem parlant antes, mos sagra saber. Nosaltres quan
0: la informació és poder.
1: Exacte, nosaltres quan ens diuen, per això millor ens diuen, en un plan... no eres tu, soy yo. Claro, ja, això
0: és una gran frase.
1: Dona zero unitats d'informació per a l'altra persona. I les xarxes socials ens donen una oportunitat brillant, per dir-ho d'alguna forma, encara que no siga aixina, per entrar i mirar a veure què és el que ha pogut passar, què és el que jo ha pogut fer mal per a aquesta persona me dice, perquè aquesta persona no era feliç en mi i m'ha dissat. I entrem constantment a comprovar què és el que ha pogut passar per a aquesta persona ja no estigui en la nostra vida, o no ens ha triat, o ha triat altra persona, per lo que estàvem comentant antes.
0: Sí, sí, sí, sí. Arantxa, anem amb els nous conceptes, els anglicismes, que diria jo. Ghosting.
1: El ghosting ara ja és dels més coneguts. Ara ja no és de tanta joventut, ara ja ens l'hem ensenyat tots.
0: Sí, ara ja els majors ja sabem què és ghosting, però per si algú queda...
1: Anem a tornar a explicar-ho, perquè potser el vincle que tenim amb l'altra persona no és un vincle que siga de molt de temps, però potser estem coneguent algú i de sobte desapareix. I com estàvem parlant tant des de la informació, doncs una persona desapareix i no sabem per què. Ens va deixar una sensació de buit i moltíssimes preguntes sense resposta que el nostre cervell va necessitar interpretar. Nosaltres necessitem interpretar per què ens han deixat per a poder tancar i poder continuar en la nostra vida. No tenim aquest ritual de tancament que una persona hagi vingut i ens hagi dit pues mira, preferís no continuar en l'argument que siga. Però és que han perdut un poc aquesta responsabilitat afectiva i ara és més fàcil de sobte desaparèixer, encara que no desapareguem del tot, perquè aquesta persona ha desaparegut i a lo millor el continues veient en les xarxes socials, en una foto, un dia no te parla i el l'endemà el veus fent una ruta de trekking de repente i penses, bueno, pues què ha passat o què ha fet jo mal per aquesta persona desaparega de repente i no me dona cap tipus d'explicació.
0: Orbiting.
1: El orbiting és este estar sin estar. Estar orbitant contínuament al voltant de la persona, que és algo que en les ruptures també passa quan estem parlant de xarxes socials. Pues imagina't que ho has deixat en la persona, però que aquesta persona continua mirant les històries. Perquè podem comprovar si ens miren les històries. Els estats de WhatsApp continuen...
0: No sempre, No les històries sempre. de les que Facebook,
1: estes que apareixen
0: en
1: comptes determinat, apareix pues, una llista de persones i entre aquestes persones, pues, entre sabores si aquesta persona te ho ha vist o no, entonces normalment pues, ja ho dices, però continues orbitant-li al voltant i continues estar pendent del que li passa. I tenim un altre també, que per exemple és este, el breadcrumbing, que és com el d'anar tirant-li molletes a la persona, que és com anar donant-li una limosneta emocional.
0: Per mantindre ahí a la persona.
1: La llama, exacte. Sí. Que moltes vegades pensem que un fer per bé, però el dolent està fent-li molt de mal, perquè si publica una història i tu li dius que guapo o que guapa estàs, pues li vas a alimentar i sa esperança de que a lo millor se puga tornar i sobretot vas a dificultar
0: però
1: la possibilitat.
0: Aquestes coses passen perquè tu no trenques d'una manera sincera, no?
1: Encara que trenquem d'una manera sincera, nosaltres racionalment podem entendre que la relació s'ha acabat, però emocionalment...
0: Jo, si trenques en alguna persona, jo veig alguna foto no puc dir si està guapa o està guapo.
1: Si podem dir-ho. La qüestió és si és si l'altra persona va rebre això com a una senyal de que aquesta persona encara se'n recorda de mi, me veu guapo, ui, si me veu guapo, com pot ser que me vestiga veient guapo i me va deixar fa un parell de dies.
0: Donde hubo fuego, no?
1: Exacte.
0: Vale. Quan de...
1: Quan de refranero,
0: El refranero espanyol, sí. Les xarxes, per tant, fan el dol més llarg.
1: Més llarg i també...
0: I dolorós.
1: Exacte, sí. I dolorós, perquè continuem interpretant aquestes senyals de les que estàvem parlant com una revinculació en l'altra persona. És com si el nostre comptador emocional se tornara a ficar a zero. El tenim que ja poquet a poquet anem agarrant distància i emocionalment anem estabilitzant-nos, tornem a tindre contacte en ell i tornem a tindre una altra vegada a zero el comptador i tornaríem a començar una altra volta. I en xarxes socials és molt difícil perquè aquest contacte és molt continu.
0: L'stalking digital què és?
1: L'stalking és també, l'stalking és un anglicisme també que gasten sí. molts els joves que diuen stalkear.
0: Stalkear.
1: Que és aquesta revisió de xarxes. Se pensa que, clar, tenim moltes estratègies com per a saber si la persona s'ha connectat, com mirar a lo millor l'última connexió, i és estar molt pendent de les xarxes de l'altra persona per a saber què passa, a on ha anat, si ha conegut un altre, entrar a revisar en el perfil a veure si ha ficat alguna persona més añadida per a que això ens doni informació de si ha pogut refer o no refer la seva vida, tota aquesta informació que volem, pues, ens pot fer molt de mal emocionalment i allargar aquest dol en el temps, durant molt més temps.
0: Tot això ho podem evitar si bueno, clar, és que clar, perquè has d'abandonar les xarxes, no?
1: A lo millor no seria...
0: O deixar de seguir.
1: Exacte. A lo millor no seria tant com abandonar-les...
0: Això passa amb els famosos, que diuen ha dejado de seguir a fulanita de tal. Dejado de seguir.
1: I ja és notícies, que dices noves
0: claro,
1: notícies...
0: Si han dejado de seguir és han roto. Claro, d'ahí ja saben que han roto.
1: És ese nou missatge, perquè això estem parlant de que això ha canviat molt en un espai breu de temps, i ese nou missatge de qui sa parella s'ha trencat és que s'hagin deixat de seguir, per exemple. I en este cas, en consulta passa molt que a millor se recomana que estiguem un temps en distància digital, per dir-ho d'alguna forma, i a lo millor la persona respon que pot ser algo immaur per la seva part, no vol ser un xiquet, una xiqueta i deixar-la de seguir i vol sostindre. I a mi m'agrada dir justament tot lo contrari, que a lo millor lo maure és cuidar-se i ficar límits, i si s'està fent mal, que tu estàs veient a l'altra persona refent la seva vida o mostrant el que vol mostrar en les xarxes socials, perquè en les xarxes socials mostrem la realitat que volem mostrar, que a lo millor no correspon a lo que realment estem vivint, i si això ens fa mal, a lo millor lo maure emocionalment és agarrar aquesta distància.
0: Què ens pot ajudar a banda d'agarrar distància?
1: Pues també es pot ajudar, ja que estem parlant de xarxes socials i ser un poc d'aquest món digital, nosaltres tenim que refer les nostres rutines que teníem en l'altra persona i tornar a fer espais que siguin propis, recolzar-nos en altres relacions, en amics, poquet a poquet intentar, pues, això, evitar aquesta revisió, a lo millor arrecarregar-nos unes vacances d'uns dies, pues uns 30 dies, uns 90 dies, de fer una pausa en les redes socials de l'altra persona, ens ajuda, i refugiar-nos a lo millor en altres coses també. A mi m'agrada recomanar, si agrada llegir, m'agrada molt recomanar literatura,
0: sí,
1: per a veure com altres persones han resolt aquests dols. M'agrada uno molt que és curtet, que se diu La vida imaginària, de Mara Torres, que parla justament d'aquesta vida que imaginem en altra persona i que ja no va a ser, i és narra un poc com aquest personatge va passant el dol poquet a poquet, va explicant totes les etapes i fins al final, que no m'agradaria fer spoiler per continuar...
0: No.
1: Gastant els anglicismes, però com poquet a poquet va superant aquesta ruptura. I aquests espais, com de la literatura, ens poden ajudar moltíssim.
0: Val. La vida imaginària de
1: Mara Torres.
0: Mara Torres. I damunt diu que és curtet, eh? Ho dic jo per a la gent que li costa més
1: llegir. És curtet, és fàcil de llegir, és un llibre molt per a este temps de platja i piscina.
0: Sí.
1: És un llibre que és perfecte.
0: Que bé, eh? Platja, piscina, amb un llibre...
1: Qué planazo.
0: Planazo. Pues ja estaria, no?
1: Ja ho tenim.
0: Jo crec que sí. A veure, és complicat, eh? Així ho contem molt fàcil tot.
1: Però qui està passant tot és molt
0: difícil. Però qui ho passa és complicat, perquè a més és cert que, i més ara que ho portem tot en el mòbil, estàs a un clic de saber... I és tan fàcil mirar.
1: I tan difícil controlar i ser impuls.
0: Que ha penjat, que no ha penjat, si ha posat algo, si no,
1: sí.
0: I on està, i no sé
1: clar.
0: Quan. I sempre te'n deixes a comparar. Pues quan jo estava, pues no era així, no, no era llana.
1: Que feliç se veu ara que
0: és... Sí. Pues ara sí que eix, ara sí. Aquestes coses passen.
1: Es passen a tots. És un tema en el que tots podem sentir-nos identificats.
0: Sí.
1: molt fàcil sentir-se identificat en això. Pensa que la ruptura en la persona activa àrees del cervell com el dolor físic i l'addicció, activa les mateixes àrees. Entonces, claro, nosaltres anem a patir molt, molt de dolor quan existís la ruptura i al mateix temps, i centrar, és que, claro, l'addicció no ajuda perquè ho tenim molt fàcil, és centrar en el telèfon, mirar, s'activa la recompensa i activar la recompensa és difícil deixar-ho i agarrar distància cada volta.
0: Clar, i jo me pare a pensar, i clar, jo tinc una edat ja, però t'imagina la gent joveneta d'avui en dia. Los primeros amores, que pareix que s'acaba el món. Que no s'acaba, per cert. Però,
1: no s'acaba, però ells ho interpreten també.
0: Sí, sí, no, com sí, que sí, home, clar, i hem passat tots també.
1: I damunt que ells tenen moltes més xarxes, inclús que nosaltres, hi ha sí. altra manera de viure-les,
0: sí, sí.
1: hi ha altra manera de compartir en elles.
0: Perquè... Una cosa te volia jo preguntar, és que m'ha vingut ara al cap, mira, un flash que he tingut jo, que això també tindria un poc a veure amb el programa. Jo me dono compte de que la gent jove, bueno, si tinc un jove, tu no, Javier, ell, és Lluís, el jove. Se comparteixen moltes vegades el tema de la ubicació. I se controlen per la ubicació. És que jo ho veig, eh? Ah, pues no està ahí, està allà, o tal, o...
1: M'ha dit que havia anat així i
0: sí,
1: de repente
0: no,
1: està allà.
0: Ah, no, pues està allà. I jo dic, ui... I jo pregunte, dic, però anem a veure, dic, que tots teniu la ubicació d'uns i d'altres? Tu sabeu on està cadascú? A mi això me dona una por.
1: Els mòbils ens permetixen saber on està cadascú. Nosaltres, des que tenim aquestes xarxes socials, aquesta ubicació constant, tenim menys, com menys predisposició, per dir d'alguna forma, controlar la incertidumbre que ens genera no saber on està una persona. Tu pensa que fa... Un segle, nosaltres per a saber d'una persona, a lo millor mos aplegava una carta cada 6 mesos
0: yeah.
1: i sosteníem aquesta falta d'informació. Però ara mos costa molt sostindre aquesta falta d'informació perquè cada volta tenim més. Cada volta tenim
0: però,
1: més i més accés.
0: No és sa. No és sa, eh? O aparèixer una persona en un puesto que tu estigues i dir, no, és que t'he vist la ubicació, és que jo dic, com?
1: De fet, és que s'ho compartixen per això, per a saber a ti, qui tenen propet per a poder quedar a prendre's alguna cosa. Qui tinc propet? Entren i miren i com
0: sí.
1: que tinc propet és una nova manera de viure.
0: Ah, pues està en casa de fulanito o de menganita. Ah, pues esto aquí hay... Jo dic, què? Bueno, yo me torné varilla.
1: O estas dos persones estan juntes
0: claro.
1: y fa un rato estan...
0: Claro, claro, dic, yo me torné varilla quan te ho veig. Yo dic, ¿en serio? Yo dic, quita la ubicación. Diu, no, que si no sabrà que l'ha quitado. I no... yo dic, ah!
1: Exacte, si no saben que l'ha llevat i perquè se fan les mateixes preguntes.
0: Això
1: i
0: no
1: s'ha, llevat...
0: no?
1: No sa, i el que tenim que aprendre és un poc a gestionar aquesta incertidumbre que del no saber on pot estar la gent. No és necessari saber on està tot el món constantment.
0: Jo entenc que els pares tinguen l'ubicació dels fills. Jo això ho entenc. Mm-hmm. I els fills dels pares.
1: Per saber on estan, què puguin
0: on
1: estar fent.
0: O tal. Això és lo normal. Jo ho trobo normal. Hi haurà gent que me dirà que no és normal. Però bueno, jo ho trobo normal. A certes edats, eh? Però de... Tu imagina que ara jo dic, ah, pues Arantxa està en no sé on, perquè, claro, ah, pues si m'ha dit que no sé què, pues...
1: jo, i tenim que estar constantment donant implicacions també d'on estem i
0: clar.
1: Per què hem anat.
0: I si jo no vull anar o jo no vull dir-te on estic, per què tu has de saber on jo estic?
1: I això mos passa perquè contínuament és el que estàvem parlant d'antes, mos costa molt sostindre la incertidumbre, el no saber. I com el mòbil, constantment, mos dona tantíssima informació ara... Gasten la IA per a saber exactament què passa en cada cosa. Ara no nos espera preguntar a un professional, me fa mal així, ara preguntes
0: no,
1: 20.000 vegades a la IA què és el que està passant o què és el que està passant-me, perquè volem i necessitem una resposta immediata.
0: També hi ha gent que se desbarata en la IA, eh? Ahí tindreu un nou mercat.

0: xarxa d'emissores municipals valencians.
1: Perquè la nostra meta és arribar a tu, i tu ets el més important per a nosaltres, sintonitza cada dia la 107.8. Beautiful. Ràdio Pego, deixa'ns arribar a tu. You're beautiful, it's true. Huh. Screw up. I see.

0: cançons que marquen un moment. A Radio Pego, aquests moments fan tota una vida. Sintonitza'ns. Estem al 107.8 de la FM.
1: Sense punt 8 de la freqüència modulada. Això és Radio Pego.
2: Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. Entre nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 8 de la vesprada en Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí. I sempre disponible en radiopego.com i en Spotify, entre nosaltres, /podcast. Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, la teva companyia setmanal.

Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu. Ferrando. Esport popular i música clàssica. Ferran buscarà notícies de l'esport popular i trossos més coneguts de la música clàssica. Ferrando, dimarts de 7 a 8 de la vesprada. Ferrando, a Ràdio Pego, amb Ferran Ferrando.

Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada. Aquest és el programa Ferrando. Avui oirem composicions de Ferran Ferrando Domènech i és dimarts 9 de juny de 2026. El programa d'avui, penúltim de la temporada, el dediquem a la creació de Ferran Ferrando Domènech, compositor pegolí, nascut el 13 d'octubre de 1970. De 55 anys, és professor de piano, professor superior de trompa, solfeig, teoria de la música, repentització, acompanyament i transposició, harmonia, contrapunt, fuga i composició i direcció d'orquestra, trompa solista de l'Ossa, Orquestra Simfònica d'Alacant i de l'Oma, Orquestra Simfònica Marina Alta, i membre fundador del CUMAF, Quintet de Metalls al Vent. Ha col·laborat en quasi una dotzena d'orquestes simfòniques d'arreu d'Espanya i en innumerables bandes i grups de cambra, amb una discografia que engloba 9 CD. Els seus professors de composició foren Ferrer Ferran i Ramon Ramos. Les quasi 50 peces que formen el catàleg compositiu de Ferran abracen tota classe de gèneres. Finalista en diversos festivals internacionals, ha estat guardonat amb el Premi Extraordinari de final de carrera de trompa pel Conservatori Superior d'Alacant i Premi Extraordinari en Composició pel Conservatori Superior de Música de València. La seva composició, El Petit Heroi, està programada en el nivell més alt del Pla d'Estudis Oficial per a Dolçaina, autor de Villaguarda, obra obligada per al primer certamen d'interpretació d'Altea per a Gran Colla Dolçainera i Percussió, autor de l'himne a la Marina Alta, Set Fonts, guardonada amb el primer premi pel jurat i públic en el segon concurs de composició per a dolçaina, solista i petit grup amb l'obra De Canyes, fantasia per a dolçaina, a més de comandes de composició de marxes per a filades de moros i cristians i arranjaments per a orquestes sinfòniques. Abans de dir que la sintonia del programa és l'obra Ferrando, escrita per Ferran en el període pandèmic per a tuba, trompeta i quatre J-Horn, anem, doncs, a oir el repertori d'obres de Ferran d'allò més variat i començarem per De Canyes, fantasia per a dolçaina solista, quartet de saxos i percussió, premiada en el concurs del Verger per a grups reduïts amb dolçaina. De Canyes.

La Marina Alta es va convertir en setembre de 2009 en la primera comarca en disposar d'un himne oficial, un himne propi. Per a tal cosa es va convocar un concurs certamen per elegir la composició més representativa, però dir-ho d'alguna manera, el sentiment mariner i muntanyenc de la nostra singular comarca. Entre les 7 obres presentades i 3 escollides per a la final a celebrar en la plaça de Bous d'Ondara, va ser elegida per unanimitat del públic assistent i del jurat format per 3 músics professionals, un pianista, un compositor i un director d'orquestra, l'obra Set Fonts del compositor pegolí Ferran Ferrando, que és des d'aleshores el nostre himne comarcal, el qual l'oirem ara en la seva versió per orquestra sinfònica, concretament l'Home, i en la coral crevillentina, 66 veus, enregistrada en directe el 20 de novembre de 2023 en l'Auditori de Beniarbeig, Set Fonts.

Aquesta obra que anem a oir a continuació fou composta per Ferran i dedicada a Uxola, primera alqueria que donà orilla al poble vila de Pego allà per l'any del senyor de 1286. Obra estrenada en el Teatre Municipal en la tardor del 2004 amb motiu del 725 aniversari de la Carta Pobla de la Vila de Pego i fou interpretada per l'Orquestra de la Marina Alta sota la direcció de Francesc Esteves. Ux.

Única composició per a dolçaina i orquestra, El petit heroi, estrenada en l'Auditori d'Ondara per l'Home amb el dolçainer d'Ondara Josep Alemany, i és obra obligada en els Estudis Superiors del Conservatori Professional de València, José Iturbi. És considerada obra obligada en la unitat temàtica 8 per a solista d'orquestra. En aquesta ocasió, el dolçainer solista del Pigolí per a Joan Pons Quintana, gravació en directe en el concert del 725 aniversari, El petit heroi.

Aquesta marxa cristiana, obra singular i única, fou encarregada a Ferran Ferrando per al primer certamen de música festera celebrat en el Palau d'Altea. Participaren 6 colles dolçaineres i va obtindre el primer premi la Xafigà de Muro. És una marxa molt aconseguida i interpretada per nombroses colles dolçaineres en tot arreu del País Valencià i peça obligada en certamen. La versió que anem a oir és de la colla dolçainera de Xàtiva, la Socarrà, del seu CD Estarracós, Bellaguarda.

Els compositors moltes vegades tenen el plaer de fer música per al seu gust i plaer i per a gaudir la seva creació. És el cas de Triàtic, una peça breu de Ferran Ferrando que podem gaudir en aquesta darrera interpretació de l'home, orquestra de la Marina Alta, que sota el seu director titular Francesc Esteves ha realitzat nombrosos concerts per tot arreu d'Espanya, però sobretot en la nostra comarca. Anem, doncs, a oir aquesta composició, Triàtic.

La música valenciana, la coneguda com l'1 i el 2, molt interpretada per Botifarra, està i no està. Pareix que no es menja. Ve Botifarra i sempre canta les mateixes. Si ve un conjunt de dansa valenciana, la Mangrana, els Cavallers i quatre jotes molt conegudes. I para de comptar. Ferran ha composat una dansa, un bolero, una jota i un tema protesta que ara anem a oir sota el títol de Tres danses i una blavera. Amb aquesta última composició de Ferran ens acomiadem fins la setmana que ve, que serà el darrer i últim programa d'aquesta singular correguda. I ja estarem tots a punt per a les festes de Pego. Que gaudiu de bones festes. Tres danses i una blavera.

perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó... I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escoltant.

0: Són les 8 del matí.
1: Comença el magazín matinal de Radio Pego, el programa de la 107.8 que t'ajuda a arrencar el dia amb la millor selecció de temes del record, la música més actual i les notícies i curiositats que marquen la jornada. Però abans, escoltem uns avisos.
2: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio Pego. Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
3: Uneix-te a la llista de difusió d'InfoJove Pego a través del número 678 268 705 amb aquests dos senzills passos. 1. Guarda el número a la teva agenda. 2. Envia un WhatsApp amb la paraula alta. Informa't i connecta amb tot allò que t'interessa. Connecta amb InfoJove Pego.

La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per al tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Basol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny.

0: mujer libre.
1: Sin respeto no es amor. Gobierno de España.
2: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII, un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego, Ajuntament de Pego.
3: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics, amigues, oients de Ràdio Pego. Sigueu benvinguts, benvingudes a la FM 100.8 de l'FM. Benvinguts, sigueu al nostre magazín matinal, el Despertino de Ràdio Pego. Ens trobem just en l'equador de la setmana. Ens trobem a dimecres 10 de juny. Per supost, un dia més, rebeu salutacions cordials de qui et parla i qui t'acompanyarà fins a arribar a les 11 del matí. Mapi Domènec. Com sempre, com cada dia, un plaer el poder-te acompanyar gaudint d'aquests grans clàssics, temes del record, cançons inolvidables, la música d'ahir, d'avui, de sempre, clàssics i cançons que ens agrada escoltar, recuperar i fer-te disfrutar. Per començar avui la nostra selecció musical, ho fem a ritme de cha-cha-cha, exactament amb un gran cantant, músic i director d'orquestra portorriqueña. Avui comencem la nostra selecció gaudint de la música i la veu de Tito Rodríguez. Amb ella, escoltem i rescatem aquest cha-cha-cha para ti. Comencem!

0: que sempre és una autèntica plaer gaudir d'aquest grandíssim cantant i director d'orquestra, a Tito Rodríguez, al qual recordarem avui amb aquest cha-cha-cha para ti. Amb veu profunda anem a continuar, ens quedem així en Espanya, amb la veu de José Guardiola, que és grandíssim cantant i compositor català, al qual recordem amb una composició de l'any 1946. Ell la va interpretar a l'any 1955, adaptada a l'espanyol. "16 toneladas", una denúncia a l'explotació laboral i la pobresa extrema. José Guardiola.
1: Y un día gris, sin aurora y sin sol, dispuesto a luchar a la mina fui.

0: kiss.
1: Petites dosis de música per amenitzar els nostres matins de la 107.8. Whatever it's got a lot. Estàs en el Despertino de Radio Pego. Close like this. Ay, ay, caramba. Oh, I need that kiss. Passem ara a gaudir d'una cançó divertida i sarcàstica, una sàtira musical a l'estil de les pel·lícules gangster. Un clàssic de la música italiana interpretat pel grandíssim cantant i actor Fred Buscaglione. Exactament ens quedem situats a l'any 1959 amb el Drito di Chicago.
2: E mia madre mi allattava a whisky e gin. Sono il dritto di Chicago, Sugar Bean. So sparare la pistola con lo swing. Io con Jimmy lo sfregiato, sette banche ho sfaligiato. Nello spazio limitato d'un mattino.

Il dritto di Chicago, come abbiamo presentato, ma la veu de Fred Buscaglione. I entrarem ara rapidamente a escoltar una grandíssima cantant britànica com és Gillian Hills. Ara ja ens quedem situats a l'any 1960 amb una cançó que gira entorn a poder trobar un lloc perfecte com un paradís per poder-se'l regalar a, doncs, a la seva persona estimada. Le Paradis pour toi. Això sonava, com havien dit, a l'any 1960.

0: El número premiat del sorteig de l'11 és...
1: Moment per conèixer el número premiat del cupó de l'11 celebrat en la jornada d'ahir. Ahir, dimarts 9 de juny, va ser el 31.614 de la sèrie El 18. Repetim, el número premiat del cupó de l'11 celebrat en la jornada d'ahir va ser el 3, 1, 6, 1, 4 de la sèrie 0, 1, 8. Sintonitza la teva emissora amb clàssics històrics que et faran vibrar cada matí en la 107.8.

enregistrant la dècada dels 60, en aquesta ocasió recuperem el grandíssim tema de Helen Shapiro. Es tracta d'un clàssic que ens parla del desamor, interpretat per aquesta grandíssima cantant britànica. Little Miss Lonely.

cada matí a fent despertino de la 107.8. Little Miss Lonely. Petita senyoreta solitària. I seguim disfrutant d'altres grans clàssics, seguim, per supost, en eixa dècada dels anys 60, en aquesta ocasió compartint tot un clàssic del doo-wop. De la mà de Dion and the Belmonts arriba aquest Run Around Shoe. I és que aquesta cançó ens narra la història d'un xic que adverteix als demés sobre una jove anomenada Sue, que té fama de ser infiel i jugar amb els sentiments de la gent. Run Around Shoe. Això sonava en el 63.

Portanto, com havíem presentat els SBM gaudint d'aquest tema francès, tot un clàssic dels anys 60, en aquesta ocasió amb la veu de Charles Aznavour i adaptat a l'espanyol. Del 64 al 65, una altra adaptació. Però aquesta és un tema original de Lennon i Paul McCartney. Un tema que portava per títol In My Life, que sonava l'any 65, i així tenim l'adaptació al català, interpretada per Lluís Gavalda.

0: La música és poderosa. Escolta'ns en qualsevol moment del dia. Ràdio Pego, la teva ràdio.
1: Llévame a volar hasta la luna, quiero
2: ir. Ai, 1967, un grup espanyol de música pop. Ens quedem avui disfrutant d'aquesta gran banda espanyola, Los Ángeles, amb una clàssica balada romàntica que reflexiona sobre la nostàlgia, el pas del temps i l'acceptació del final d'una relació. Momentos.

I de Los Ángeles ens anem ara ràpidament doncs, a gaudir d'una banda xilena que també va tindre doncs, molta popularitat durant la dècada dels anys 60-70. Exactament avui ens quedem gaudint de Los Galos amb el tema Como deseo ser tu amor.

0: el temps.
1: Moment per a parlar de la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui, d'aquest dimecres 10 de juny. I és que hem alçat doncs, amb un cel prou cobert a moltes zones d'aquest territori, a causa de l'entrada d'aire més humit des de la mar. Inclús no descartem alguna gota anecdòtica i molt puntual durant les pròximes hores a les comarques centrals del territori valencià. De fet, ara mateix diuen que està plovent en algunes comarques, però de Girona, eh? Encara que en general la situació continuarà sent estable a la major part de les nostres terres. Després d'un dilluns prou calorós com el que vam tindre ahir, dilluns i dimarts, ja van començar a notar doncs eixa baixada de termòmetres, però avui encara anirà un pas més enllà. Les temperatures podran quedar-se al rededor d'entre 3 i 5 graus per davall dels valors que els van tindre ahir dimarts, deixant una jornada un poc més fresca i agradable que les dates passades. L'estabilitat continuarà predominant tant avui com durant els pròxims dies. A partir de demà, les temperatures tornaran a remuntar progressivament i recuperarem de nou un ambient plenament estiuenc amb jornades de sol i de calor moderada. Ara bé, continuem amb l'ull ficat al que podria passar el diumenge, perquè pareix ser que els models mantenen la possibilitat d'un embossament d'aire fred que s'acosti cap a la península i puga incrementar notablement la inestabilitat. Si esta situació acaba confirmant-se el dilluns, doncs podríem tindre tempestes de cara a la vesprada, fortes o molt fortes i més generals que les habituals d'estiu. Encara queda molt recorregut, com sempre diem, i nosaltres seguirem doncs, apurant un poc més aquesta informació dia darrere dia per a saber com acabarà el cap de setmana i encetarem el que ve. Sole pisa more tu pete, sole pisa more tu pete, sole pisa more tu pete. La música és el millor record que es pot dur a reviure temps passats. Viu-los amb nosaltres al Despertino de Radio Pego. Ay, en ella tanto sole, tanta pisa y tanto amore, sole, pisa, amore, caro, oh. I nosaltres seguim viatjant a través de la música. En aquesta ocasió ja d'entrats en la dècada dels 70, ens quedem situats a l'any 1971 amb un tema entre còmic i absurd. Una cançó que ens arriba de la mà del grandíssim Harry Nilsson. Narra doncs, la història d'una dona que pareix ser que veu una mescla entre llima i coco. A base d'això, doncs, li entra un mal d'estómac. Criden a un metge que li recepta doncs, exactament una recepta. La mateixa beguda que està beguent és la que té que curar-la. Bueno, doncs ens quedem com havíem dit, en Harry Nilsson, recordant-lo amb aquest coconut.

Ahí estarem escoltant aquest Coco Nuco i hem presentat amb el grandíssim cantant Harry Nilsson. I passem ara a gaudir d'una emotiva balada folk pop. Una cançó que ens parla doncs d'un amor no correspongut. De la mà del grandíssim cantautor estadounidenc Lobo, ai 1972. I love you, you want me.

Quina meravella, eh? Un fantàstic tema, el que estem escoltant, com havíem presentat una cançó que va ser llançada l'any 1972 de la mà del cantautor estadounidenc Lobo. It's a love you, you want me. M'encantaria que em desitjares.

Amb tan sols un clic pots escoltar tota la millor música d'ara i de sempre. You know you should be glad. I amb un tema molt popular de l'any 73 anem a continuar. Una cançó de Art Gerberger, del que va ser el seu primer treball debut com a solista després de la seva separació de l'anterior duo amb Paul Simon. Exactament aquest tema li va donar doncs, un to de llibertat creativa, li va servir com a himne personal per afirmar la seva identitat artística. Ens quedem situats a l'any 1974, Art Gerberger i aquest famós tema anomenat Ich singe, cantaré.

0: velles i belles melodies que podràs escoltar tots els dies en la 107.8.
1: Quiero saber de ti. Adiós, vida, candil.
0: I ens anem a recuperar en aquesta ocasió tot una clàssica dels anys 30-40. Una cançó que es va donar a conèixer internacionalment gràcies a un tenor veneçolà en l'any 49. Nosaltres ens quedem amb la versió d'aquest veneçolà, donant-li un estil més pop-rock i de la mà de Trino Mora, un tema que en va interpretar en el 76, Desesperanza.

Ahí está Demand disfrutando de ese desesperanza, como habían presentado tot una clàssica, doncs adaptat a un estil molt més pop de la mà de Trino Mora, d'aquest veneçolà. I del 76 al 78, nosaltres avui arribem a les 9 del matí, escoltant el tema Ella era, amb la veu de Toni Landa, una cançó que perteneix al seu últim disc com a solista, quan es va presentar al Festival de Benidorm.

Estem disfrutant d'aquest grandíssim cantautor català com és Jordi Barrer, amb una cançó que està inclosa dins de l'àlbum Tots els records. És una oda íntima, emotiva a l'amor i una connexió profunda amb una altra persona. Jordi Barrer. I des de Xipriona, moment ara per gaudir de la icònica artística espanyola considerada la més gran. Avui ens quedem situats en el 82 amb la veu de Rocío Jurado. Ens parla, doncs, d'un amor passional, intens, arrebatador.

0: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certament de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
0: Són exactament les 9 i 8 minuts d'aquest dimecres 10 de juny. Moment ara per gaudir d'un famós èxit del grup italià Ricci Ampoveri. El tema central doncs gira entorn a una consulta, una videnta anomenada Maria, per a conèixer doncs el seu destí, buscant respostes sobre l'amor i la prosperitat. Un himne optimista, l'esperança, la fantasia i eixe alè d'un futur millor. Ricci Ampoveri, Mamma Maria. Mamma Maria.

Ahir recordant el tema de Richie amb Poveri i d'un gran èxit per un altre moment ara per escoltar aquesta cançó que hem parlat de desamor. Exactament ho fem gaudint d'un tema del 84 que portava per títol Missing You amb la veu de John White.

0: La bona música millora els teus dies. Radio Pego, energia positiva.
1: I passem a disfrutar d'un superconegut tema amb la veu inconfundible i desgarrada de Joe Cocker. Exactament, ens quedem situats a l'any 1987 amb aquesta petició de llibertat. Unchain my heart, desencadena el meu cor. Simbolitza, doncs, aquest desig desesperat de trencar les cadenes després d'una relació que ha causat patiment. Unchain my heart.

0: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby Pri 23, Basol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Oro Gros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny. www.radiopego.com. Visita la nostra pàgina web.
1: I moment per recuperar avui també una d'aixes cançons que va armar un gran rebombori a l'any 89. Una cançó trista que parla del dolor, de la separació, dels records imborrables d'un amor que ha deixat una gran petjada. Tot això combinat amb un ritme tropical i ballable arribava a Kaoma l'any 89 amb la famosa Lambada.

0: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps. Una sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana. Actitud mediterrània.
1: Estar en sintonia és gaudir de la teua companyia dia a dia. Queda't amb nosaltres a Ràdio Pego, en el 107.8 de l'FM.
2: Exactament a les 9:30 d'aquest matí del dimecres 10 de juny. És moment ara per recuperar un fantàstic tema, un tema molt conegut del grandíssim Queen. The Show Must Go On, en aquesta ocasió adaptat al català, interpretat per Obeses i la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona.

0: La música allarga la vida. Natalina, dale vida a la vida. Diu-la a Ràdio Vigo. La medicina que te allarga la vida. I seguim recopilant èxits. En aquesta ocasió ens quedem situats a l'any 1992. Anem a recordar a Doctor Alban i aquest himne. It's my life.
1: Stop telling people how to run their business.

It's My Life. I estàvem escoltant el gran èxit de Doctor Alban. A l'any 1993 arribaven The Pet Mode amb aquesta Feel You, et senc. Una intensa exploració de passió, de desig, de profunda connexió espiritual en un amor verdader. Et

0: Radio Pego, radio de proximitat.
1: Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table.
2: A tan sols 20 minuts per arribar a les 10 del matí. Moment ara per gaudir de la veu d'aquesta grandíssima cantanta. Que va ser doncs, molt coneguda, sobretot en la dècada dels anys 90. Taylor Dayne. Exactament avui ens quedem amb ella, escoltant i recordant aquest Can You Ignite of Your Love? No puc tindre prou amor amb tan sols el que tu em dones. Un tema de l'any 1994. Una cançó que es parla doncs, d'un desig insaciable, una passió incontrolable. Taylor Dayne, un himne del pop dance.

D'una manera més pausada, més tranquil·la, és moment ara per escoltar aquesta petició de la narradora Tracy Chapman. Arribava en l'any 1995 amb el tema Give Me One Reason. En donem tan sols una raó per poder continuar junts.

Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII, un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego a Ajuntament de Pego. No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM, Ràdio Pego.

A tan sols 10 minuts per arribar a les 10 del matí. Moment ara per gaudir d'una oda a la resiliència i a l'adaptació. Un missatge principal, el qual destaca que els canvis són inevitables en un món que avança vertiginosament. Este mundo va, és un tema del grandíssim Miguel Bosé, una cançó que sonava l'any 1997. En el qual et doncs narra aquestes adaptacions als canvis. I hay quien no se entera que...

Este mundo va, exactament, doncs no es tracta d'una queixa, sinó d'una celebració, a seguir avançant, sempre mirar cap avant i girar, doncs, conforme va el món. Ja sabem que tot va molt de pressa, però hi ha que adaptar-se a aquests canvis. Este mundo va, com havíem presentat, exitós tema del gran artista Miguel Bosé, clàssic de l'any 97. I seguim amb més bona música, en aquesta ocasió ens quedem situats al 99, avui gaudint d'un exitós tema de Gloria Estefan. En aquesta ocasió comptava amb la col·laboració del brasiler Alexandre Pires, veu líder del grup Sopa Contrariar, amb una súplica romàntica. I és que eleva la seva persona estimada a la categoria d'un sant, rogant desesperadament eixa reconciliació per a la fi del seu dolor i el retorn a la passió. Que bonic, eh? Santo, santo, any 1999. Amb ells nosaltres arribem al nou mil·lenni. Arribem a les 10 del matí i amb música a partir de l'any 2000 fins l'actualitat.

pensar. La tradició, la cultura, la llengua, la nostra terra. Radio Pel.

Gran èxit per a Slacks and Boston. Així estem escoltant el tema Amb tu, una cançó inglesa des de l'àlbum Llançat, un treball que ens van presentar l'any 2000. Cançons que són veritables himnes d'amor, eh? Amb tu, Slacks and Boston.

I seguim rescatant grans clàssics d'aquest nou mil·lenni. En aquesta ocasió ens quedem situats en el 2001 a un dels temes més icònics del indie rock espanyol. Exactament, ho fem gaudint de la gran banda Los Piratas. Una cançó que estava inclosa dins de l'àlbum Ultrasonica del 2001, una oda de melancolia i de desamor. Van aconseguir, doncs, un himne generacional sobre la superació i els finals inevitables. Anys 80, Los Piratas.

0: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certament de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
0: I des de Ràdio Pego ens anem cap a Mèxic, ens desplacem cap allí per poder disfrutar de la xica daurada. La conegudíssima Paulina Rubio arribava al 2004 amb el tema Tequise Tanto, una cançó doncs, que ens demana o ens marca aquest inici, aquest procés de poder sanar una ferida i deixar enrere aquests llaços afectius. Important tan sols, important li tan sols el poder seguir endavant. Paulina Rubio.

0: Volem estar prop de tu. Volem acompanyar-te. Volem ser la teua veu. 107.8 de la FM.
1: A ritme de rock anem a continuar. Exactament, ens adentrem des de l'àlbum Senyales de Humo, de Rulo i la Contrabanda, un treball que ens va presentar el 2010, i avui recuperem aquesta cabecita loca. Una oda a la passió desenfrenada, a la desesperació entre els desitjos del cor i les limitacions de la realitat.

Fantàstic tema, el de Rulo i la contrabanda, amb el tema La Cabecita Loca. I ens anem ara amb un tema alegre i festiu, una cançó que ens convida doncs a ballar, utilitzant el ball, la rumba, amb la vida marina, la vida baix de l'aigua, com una metàfora d'alliberació sobre el moviment, la llibertat i la despreocupació. Lilith i Dionís en el 2011 arribaven amb el seu treball Sense Permís de la NASA. Amb ells recuperem la rumba dels peixos.

La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per al tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Basol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El peri

I del grup de Black, Keys, a la veu femenina de Taylor Swift. Ella arribava al 2013, eh? Amb aquest himne d'empoderament. We are never ever getting back together. Nosaltres ja no tornarem a estar més mai juntes.

107.8 de la FM. Seguim acompanyant-te des de la 107.8 de la FM. Seguim amb el nostre despertino d'aquest dimecres 10 de juny. Són exactament les 10:30 del matí. Moment ara per gaudir de la veu d'aquesta grandíssima artista espanyola, la gallega, la gran rockera, Luz Casal. Des de l'àlbum Almas Gemelas, un treball que ens va presentar el 2014. Si vas a l'olvido. Ens presenta el tema Si vas a l'olvido, una cançó desgarradora. Es parla de la nostàlgia, de l'amor, del desamor, de la impossibilitat de superar una ruptura.

Desesperat, un homenatge a l'amor que és distància. Un ambulista que en aquesta ocasió doncs contamen amb la col·laboració d'Antonio Orozco. El tema Quiero que vuelvas.

una súplica que tornes. Lo difícil que és afrontar a vegades la rutina diària sense la persona especial, eh? Quan te'n falta algú vital. I seguís buscant aquest record en llocs quotidians, estacions de trens, bars, aeroports. Així estem gaudint d'aquest meravellós tema que va ser tot un gran èxit, va tindre una gran popularitat al 2016. Funambulistes i Antonio Orozco.

0: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII, un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego, Ajuntament de Pego.
1: Sense el punt 8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.
0: Moment ara per gaudir d'una cançó festiva. Exactament, ens quedem situats al 2018, avui escoltant el grup català Buhos. Exactament, ens adentrem dins de l'àlbum La Gran Vida. I deixa, escoltem el tema Volcans, un himne a l'amor lliure, apassionat, a la intensitat de viure el moment sense lligams. Buhos.

0: I després d'haver disfrutat d'aquest tema alegre, divertit, de vos, moment ara per a escoltar una balada íntima.
1: Se siente como una...
0: Una cançó escrita per aquests dos artistes que passem a escoltar a continuació. Per una banda tenim la veu de Kenny García, per l'altra Leiva. Des del seu treball, Mesa para dos, un àlbum que es va presentar el 2020. Es parla sobre una relació desgastada, el que ha perdut la passió. Óxido. Y la

0: Càritas Interparroquial PEDU convida a participar de la nova campanya de recollida de roba. Del 15 al 19 de juny pots deixar aquella roba que ja no et vinga, que ja no et poses, però que encara està en bones condicions, al local de Càritas situat en el carrer Sant Jaume o en la cotxera de la parròquia de la Sagrada Família. Ho pots fer als matins de 10 a 12 del migdia o a les vesprades de 5 a 7. Càritas PEDU, agraeix la teva solidaritat.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio PEDU.
0: Des de Ràdio PEDU, un moment ara per escoltar aquest Secret Life, la vida secreta del cantautor britànic Jack Savaretti. Una cançó que ens parla de sobrefingir o ser autèntic. Reflexa, doncs, aquest agotament d'intentar a vegades complaure als demés i pretendre ser algú que realment no eres, perdre la teva pròpia identitat. Vida secreta, Secret Life.

Secret Life amb Jack Savarotti. Seguim amb més bona música. Moment ara per escoltar aquest Feel Good Too. El 2023 de la mà de Jason Mars. Una celebració a la llibertat, a l'optimisme i a la búsqueda de la felicitat. El missatge principal, doncs, gira entorn a la idea de que la felicitat és compartida. Conforme diu el missatge, el títol de la cançó, si et vas sentir bé, jo em sent bé. L'artista, doncs, suggereix ser autèntic i buscar lo que realment t'apassiona, perquè això, doncs, genera un impacte positiu a qui ens el rodeja, no?

Radio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.

0: una cançó per alçar l'ànima i convidar-nos a la gent a que ens alcem estem atures en aquesta ocasió.
1: El cielo se abre y aprende hasta rezar.
0: Representa una invitació oberta a deixar-se portar, disfrutar del moment, de connectar en algú a través de la música i del ball. Celebrem aquesta música rítmica, aquesta cançó rítmica i desenfadada a l'amor i la connexió vital amb Manuel Carrasco, la reina del baile.

A nosaltres ara sí que ens arriba el moment de ficar punt i final. Ho fem escoltant un tema del 2025, exactament amb la cantant Sofia Cámara, Girls Like You. M'agraden les xiques com tu. I know my past and I repeat it. I ens parla, doncs, d'identificar a vegades aquests senyals d'advertència, no? D'aixòs que venen a bufar-te l'orella, que diuen que t'agraden les xiques com tu, però després passa el que passa. Més o menys això és el que tracta de parlar o de millor cantar Sofia Cámara amb aquests Girls Like You, m'agraden les xiques com tu. Amb aquest tema del 2025, una servidora diu adeu, desitjant-les a tots que acaben de passar una feliç jornada, un feliç dimecres, i recordant-los que demà doncs tenim una nova cita que us espera a tots, com sempre, puntuals a les 8 del matí en el Despertino de la 107.8. Sigueu feliços, ciao!

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
2: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
3: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
4: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
5: No estoy sola.
4: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
6: Uneix-te a la llista de difusió d'InfoJove Pego a través del número 678 268 705 amb aquests dos senzills passos. 1. Guarda el número a la teva agenda. 2. Envia un WhatsApp amb la paraula alta. Informa't i connecta amb tot allò que t'interessa. Connecta amb InfoJove Pego.

Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII. Un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego, Ajuntament de Pego.

0: Acció Social de Acció Urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
1: La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per al tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Basol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Oro Gros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny.
2: Caritas Interparroquial Pego convida a participar de la nova campanya de recollida de roba. Del 15 al 19 de juny pots deixar aquella roba que ja no et vinga, que ja no et poses, però que encara està en bones condicions, al local de Caritas situat en el carrer Sant Jaume o en la cotxera de la parròquia de la Sagrada Família. Ho pots fer als matins de 10 a 12 del migdia o a les vesprades de 5 a 7. Caritas Pego, agraeix la teva solidaritat.
3: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
4: 107.8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

0: Gandia de Ràdio Pego.
1: Lo millor de l'actualitat musical
2: amb Carolina Ferrer.
0: Puja al tramvia de la 107.8, Ràdio Pego.

Molt bon dia, què tal? Com esteu, amics, amigues? Espero que estigueu de categoria. Benvingudes, benvinguts. Si vos acabo d'incorporar, esteu escoltant Ràdio Pego 107.8 NFM. Qui vos parla? Carolina Ferrera. Doncs un dia més amb vosaltres. Així estem amb el tramvia viatger que des d'ara i fins la una va recórrer tot el món per posar-vos i fer-vos escoltar totes les novetats del moment. Eixa és la proposta, l'actualitat musical, els temes que en estos moments estan liderant les llistes i els números 1, també les novetats que van arribant, que són moltes ara ja de cara a l'estiu, amb una activitat frenètica. Així que anem a començar, no perdem ni un segon més, Maroon 5, els nostres primers convidats amb esta cançó que ens recorda les seues etapes primerenques, tornen als seus inicis, això diuen, amb este tema anomenat Heroin, Maroon 5.

Acabes d'escoltar el nou single de Alex Warren i ja té un altre èxit a les llistes, s'anomena Passenger. La proposta de Bombay, quédate conmigo hasta el amanecer.

escoltarem a Lisa Melendi, Veneno i Arena, una novetat important, també el tema de Michael Jackson, que ja coneixeu, però que ara està en la banda sonora del seu recent, la seva pel·lícula documental, Michael, el tema Human Nature.

0: I Jenny Dràcula a Quevedo amb Elvis Crespo. Frases típiques de l'artista que col·labora en esta cançó que es diu La Graciosa. La vida és més sabrosa.
1: Puja al tramvia de la Sensa.ui. Ràdio Pego. Música actual. El tranvía.

0: Back the knife.
1: Escolta el millor de la música. Deixa portar per el so del tranvia. En la 100.8 del teu dial.

és la música de Johan K. Dead to Me, és lo nou i sona fantàstic, sona molt bé, la veritat. Amb Alok i Khalid i el tema Drive Into Me, un altre èxit, a si el tramvia, arribem. I ara, si no res, a les 12.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: Caritas Interparroquial Pego convida a participar de la nova campanya de recollida de roba. Del 15 al 19 de juny pots deixar aquella roba que ja no et vinga, que ja no et poses, però que encara està en bones condicions, al local de Caritas situat en el carrer Sant Jaume o en la cotxera de la parròquia de la Sagrada Família. Ho pots fer als matins de 10 a 12 del migdia o a les vesprades de 5 a 7. Caritas Pego, agraeix la teva solidaritat.
3: La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri-23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Oro Gros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny.
2: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
4: Acció social de acció urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
5: Down, down.
2: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres de 10 a 1 del migdia fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver escrivint un correu a l'arxiu municipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII. Un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego, Ajuntament de Pego.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
6: 107.8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

Actualitat musical al tramvia de Ràdio Pego. 107.8 de la FM.

The Rolling Stones in the Stars des del seu treball Foreign Tongues, una cançó original d'Obrim Pas, ara la interpreta Esther. Si tanque els ulls.

Olivia Rodrigo continua sumant èxits. Este és el nou drop de The Leire Martínez, des del seu treball Històries d'aquella niña, Cabeza de Ratón.

0: cabeza de ratón.
1: ¿Dónde les novedades musicales a El Tranvía?

0: DJ Lil Hammy, el tema Big Boom.
1: La vida hace mucho tiempo.
0: Un altre èxit important i de cara a l'estiu, ja veureu com sona. Ayer la vi, Juan Magán i Omar Montes.

És lo nou de Madonna i es diu Love Sensation. La gent que ja fa dècades que està en el món de la música i continua així, sota amb dit gent, com sempre. Fangoria, me voy.

peça, no? Sempre que l'escoltem amb una nova cançó de Nick Orbalan, Heart of a Demon, el cor d'un dimoni. Anem a continuar viatjant en el temps, cançons que es conviden a això com esta, també de Milky David Guetta, Just the Way You Are.

L'escoltem, Henry Esquirol, en castellà, Lo arriesgo todo, és Bruno Mars, en esta nova versió d'este ja superèxit. I ja pràcticament posant punt i final al tramvia d'avui, rebem a la grandíssima artista Lizzo. Don't make me love you.

Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.

0: Hola, com esteu? Amb 23è dia lectiu de vaga indefinida en l'ensenyament públic valencià, dia en què el personal docent ja estudia el document actualitzat d'acord per a donar el seu vistiplau o no. També s'haurà de pronunciar sobre si vol que continuï la vaga o no. Tot això ho sabrem demà. Avui és dimecres 10 de juny, dimecres posterior al ple ordinari de l'Ajuntament de Pego, i això vol dir que esta vesprada tenim a debat en esta sintonia a partir de les 7 representants de les tres formacions polítiques de la Corporació Municipal contrastaran idees i propostes. Avui, amb la demografia de Pego ben present, serà a l'últim debat, a l'últim a debat de la temporada. Dit això, repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. La Moixeranga de la Marina Alta posa rumb a Utrera per a participar en el patrimoni que nos une. Una abraçada cultural, com la defineix el president de la Federació de Moixerangues, Saúl Hortolà, que congrega este cap de setmana tres béns immaterials de la humanitat: toc manual de campanes, flamenc i moixeranga. Una presència esta, la de la Moixeranga de la Marina Alta Andalusia, que no es produïa des de fa 204 anys, quan el 1820 22 agrupacions valencianes van participar en el Corpus de Sevilla. El curs d'educació viària es puja al carro de les noves tecnologies. Enguany, per primera vegada, el treball final ha estat un muntatge audiovisual i no una redacció. Un nou projecte que s'adapta a l'alumnat i que, a partir del curs que ve, se li donarà més visibilitat, segons ha avançat el cap de la policia local de Pego en l'acte de cloenda que ha tingut lloc este matí a la biblioteca Carmen Alemany-Vall. 12 persones detingudes acusades de venda de roba i objectes falsificats al mercat de Dénia. En l'operació, que es van intervindre un total de 2.277 articles, entre ells equipacions de seleccions i clubs de futbol que tenien gran demanda entre la població.
1: Actualitat. Informatius. Ràdio Pego. Sara García.
0: La Moixeranga de la Marina Alta no coneix què és això del sostre de vidre, sinó que li agrada eixir-se'n de la zona de confort i atresorar experiències úniques que enriqueixen la colla. Ho demostra la pròxima actuació prevista en el seu calendari, el viatge a Utrera, a uns 30 quilòmetres de Sevilla, per a participar este dissabte 13 de juny en El patrimoni que nos une. El lema fa referència a la unió de tres patrimonis immaterials de la humanitat declarats per la UNESCO, com són el toc manual de campanes, el flamenc i les moixerangues. El viatge que divendres emprendrà la Moixeranga de la Marina Alta cap a Andalusia fa 204 anys que no repetia, segons testimonien els documents conservats en arxius diversos. Estos documents indiquen clarament la importància històrica que havien tingut les torres humanes valencianes en un moment determinat, ja que deixen patent que fan diversos viatges per actuar en diferents localitats. És el que conta el pegolí Saúl Hortolà, que és membre de la colla i president de la Federació de Moixerangues. Una responsabilitat la que assumix la colla de la Marina Alta, atès que està a punt de tornar a posar en el mapa andalús les torres humanes valencianes o el ball del valencian, el ball de valencians, com es coneixien fa segles enrere les moixerangues.
2: Un dels documents on ens apareix més clarament la importància històrica que havia tingut les torres humanes valencianes en un moment determinat és que fan diversos viatges per actuar en diversos llocs, i un de tants és el Corpus de Sevilla a l'any 1600 i pocs, i el Corpus de Granada, el de Madrid, i en concret Andalusia. L'últim any que tenim constància que van actuar és el 1822, i clar, ara mateix nosaltres recuperar aquella fita històrica dels valencians que en una epopeia històrica van anar al Corpus de Sevilla fa 204 anys. I per a contextualitzar el vot temporal, penseu que l'última volta que una muixeranga va anar a Sevilla o que va anar a Andalusia a actuar, per exemple, Perú encara era territori espanyol, per a que fem un vot històric de la quantitat de temps que fa que no es va actuar. Per tant, per a nosaltres és un honor, un orgull, tornar a fer ese viatge.
0: Una abraçada cultural entre dos territoris, així defineix el que passarà dissabte a Utrera, Saúl Hortolà. Dos territoris que han intercanviat fluidament població. De fet, entre els més de 200 socis amb què compta la Muixeranga de la Marina Alta, arribats de Dénia, Xàbia, Calp, Ondara, Pedreguer, Benissa o Pego, hi ha una família amb arrels utreranes.
2: Portar les muixerangues a territori andalús en un abraç cultural entre dos territoris, també un abraç cultural i fomentat perquè som territoris, molts andalusos han vingut a treballar a territori valencià i molts valencians han anat també a Andalusia. En concret, este viatge ve fomentat perquè en la nostra colla, en la Marina Alta, tenim a una família d'origen d'Utrera i que la xiqueta que pujarà dalt de les figures més grans és filla d'un utrerà.
0: Tres, serà el de dissabte a Utrera un esdeveniment que fusionarà tres patrimonis immaterials de la UNESCO, conferint-li molta emotivitat a aquest moment, com manifesta Saúl Hortolà.
2: Per tant, també anem a unir diversos patrimonis, però també dos territoris que compartim l'estima pel patrimoni històric, no? Allí en Utrera tenen dos patrimonis de la humanitat de la UNESCO, com són el toc manual de campanes i com és el flamenc. Utrera és un dels epicentres més importants del flamenc i fusionarem en aquesta actuació els tres patrimonis, muixeranga, flamenc i toc de campanes en un únic acte que serà realment molt, molt emotiu.
1: Els informatius a Ràdio Pego.
0: Durant 4 anys, l'alumnat de les escoles de Pego aprèn com moure's pel carrer, siga a peu, en bicicleta, en patinet o com a acompanyant en un cotxe. Ho fa sobre la base de la seguretat viària perquè, assegura el cap de la policia local de Pego, Santiago Montero, anem a fer ús del carrer la major part de la nostra vida. Avui s'ha dut a terme a la Biblioteca Municipal la cloenda d'este curs d'educació viària amb l'entrega de diplomes.
3: L'educació vial és important també perquè anem a fer un ús del carrer durant la major part dels dies de la nostra vida, que espere que la vostra vida siga molt llarga i per tant feu un ús correcte d'ell durant un gran període de temps.
0: El 2026 enceta una nova etapa en este curs d'educació viària que des de fa 18 anys s'imparteix al municipi. Enguany s'han incorporat les noves tecnologies com a ferramenta per a contar històries relacionades amb el curs. Deixa, per tant, enrere l'escriptura, ja que durant 17 anys l'alumnat ha presentat redaccions breus per a explicar anècdotes, curiositats, desitjos o pors relacionades amb la seguretat viària. La idea d'aquest nou projecte, com ara escoltarem, se li va ocórrer a Santiago Montero mentre practicava bicicleta.
3: Hem fet un projecte diferent. Hasta aquest any, durant 17 anys, hem estat escrivint redaccions i aquest any, pues mira, un dia il·luminat, anant en la bicicleta, que a mi m'agrada molt anar en la bicicleta, i dic, i si canviem aquest any? I vaig preguntar a algun professor, tampoc li va parecer tan mal, i hem apostat per les noves tecnologies. Tinc que reconèixer que m'ha sorprès molt gratament, trobo que està xulo tot el que heu fet. És més, Ahir, perquè jo normalment pense que pense quan me'n vaig a la bicicleta, ahir pensava, li tenia que haver donat un poquet més de visibilitat a este treball que estem fent, com fer-li partícip a la Direcció General de Tràfic tot això que Pego està fent. Jo no sé en els altres pobles, però en Pego hem apostat per això. I possiblement l'any que ve li doni un poc més de visibilitat i parlem amb la DGT i que vinga algú i vega este treball que estem fent així.
0: El curs d'educació viària comença en tercer de primària i s'estén fins a sisè. Allò que primer s'ensenya és allò més bàsic, que és com anar per el carrer, però a mesura que avancen els cursos s'incideixen en aspectes diferents.
4: Comencem en tercer de primària i ahí comencem a ensenyar-los com caminar pel carrer, com fer un ús correcte del carrer. En definitiva, el que volem és que en la seva vida pues, no n'hi hagin atropellos i que facin un ús correcte del carrer. Continuem ensenyant-los la importància que té el cinturó de seguretat i que es pot salvar la vida en qualsevol accident de tràfic que tinguin. Esperem que no en tinguin cap, perquè després quan anem a fer la pràctica en la bicicleta aconseguim que intenten saber què és un stop, que l'estop per què es té que respectar, per què és una senyal de preferència que tenen que agarrar i respectar-la, perquè si no la respeten poden tindre o ocasionar-li a una altra persona un accident. En un altre dels cursos, que és en CEST, ensenyem la importància que té el casc i ara últimament també la importància del patinet i com fer ús del patinet correcte.
0: I és que la nova normativa sobre patinet el que fa és incorporar algunes obligatorietats i limitacions per a adaptar el que és la circulació d'aquest mitjà de transport que cada vegada és més utilitzat i que també el que vol és millorar la circulació i la seguretat de les persones que porten el patinet i també de la resta de persones que hi estan a la via.
4: La velocitat limitada a 25 km per hora, tenen que portar casc, tenen que portar un seguro, tenen que fer un ús correcte del nostre carrer, no poden anar en direcció prohibida i és una cosa que tenim que anar treballant a poc perquè tot el món siga conscient de la importància que té també circular correctament i en un patinete és un vehicle a dia d'avui, un vehicle de mobilitat personal, però un vehicle.
0: Està convençut el cap de la policia local de Pego que el curs d'educació viària té un impacte positiu en l'alumnat que assimila de manera natural allò que va aprenent des de tercer fins a sisè.
4: Que els atropellos en bicicletes i en patinets han sigut zero este any, en tota Espanya. O sigui, que vol dir que la cosa va millor. L'accidentalitat també ha disminuït i en referir ja a tota Espanya, no només a Pego. Pense que els xiquets algo es queda en ells.
0: En l'acte de cloenda hi han estat presents l'alcalde i encarregat de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, Enrique Moll, i la regidora de Joventut, Paula Orihuel, atès que l'Ajuntament de Pego aposta per aquest tipus d'educació de la mà de la policia local des de fa quasi dues dècades.
1: Estigues al dia. La informació a Radio Pego.
0: Es desunfla la vaga indefinida de l'ensenyament públic valencià, almenys a Pego. La cinquena setmana de vaga dona mostres d'esgotament, tot i que en les múltiples mobilitzacions que s'organitzen continua havent molta gent, són massives. El cert és que a Pego esta setmana ha baixat molt la participació en el seguiment de la vaga, entre d'altres per les notícies de millora del document treballat dilluns entre Educació i els sindicats. Un document que es va remetre ahir per part d'Educació i que les organitzacions sindicals ja han posat a disposició dels seus afiliats i afiliades perquè el consulten i el voten. Eixa consulta estarà oberta fins a avui dimecres a les 8 de la vesprada i també es pregunta sobre el futur de la vaga, si se suspèn o es reprèn més endavant, si es desconvoca o si continua activa. Apego a eixe cessament, eixe cansament del que parlàvem, es tradueix a falta de saber el seguiment de l'IES Enric Valor de la localitat, que recordem ahir i després ahir va tindre un seguiment de la vaga del 10,77%, doncs a falta d'aquesta dada, avui només un 5% del personal docent del CEIP, Rosalia, bon dia, ha secundat la mobilització. La resta de mestres han tornat a treballar tant al CEIP Ambra com a Carolina Sala.
1: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
0: En la setmana en què s'ha commemorat el Dia Mundial contra la Falsificació i la Pirateria, va ser este dilluns 8 de juny, hem conegut que la Policia Nacional ha detingut 12 persones com a responsables d'un presumpte delicte contra la propietat intel·lectual per vendre efectes i peces de roba falsificada, com ara equipacions esportives en parades ambulants d'un mercat de Dénia. La Policia Nacional ha informat en un comunicat que l'operació es va iniciar arran d'una informació rebuda en què s'alertava d'un una possible comercialització de peces de marca presumptament falsificades de firmes de prestigi i amb gran demanda entre la població, entre les quals hi havia peces de seleccions i de clubs de futbol. Ara ja mirant, no?, al Mundial, que decía pocs dies, sense de fet, de demà mateix. Els agents van activar un dispositiu discret al voltant del mercat ambulant que s'instal·la els dilluns a la zona de el parc de Torre Cremada de Dénia, revelant en diverses parades que es venien peces tèxtils i bosses de mà de marca a un preu de venda menor que l'original. Es va establir un dispositiu juntament amb la policia local de Dénia i un pèrit judicial en què es van fer 12 inspeccions en diferents parades del mercat, en què es van intervindre un total de 2.277 peces, articles, per la qual cosa es va detindre els responsables d'estes com a presumptes responsables del delicte investigat. S'ha posat en coneixement del jutjat de la localitat la pràctica de les diligències policials.
1: Estigues al dia. La informació a Radio Pego.

I avancem que a partir de dilluns que ve, 15 de juny, s'obre la matrícula de cursos a l'Escola de Persones Adultes de Pego. Des del Centre Pérez Ramos recorden que mai és tard per a adquirir nous coneixements i que, per tant, es pot aprendre a qualsevol edat. Així que, doncs, conviden a la gent a que almenys tinga curiositat per saber què és el que ofereixen. El curs que ve s'impartiran cursos de graduat en ESO, preparació d'exàmens i prova lliure, i també preparació a les proves d'accés de cicle formatiu mitjà i de competències clau. S'oferirà també valencià en tots els nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2, castellà en els nivells A1 i A2, això és sobretot per a les persones residents que són foranes, i també castellà en la seva modalitat d'alfabetització, és a dir, aprendre a llegir i a escriure. I també es pot aprendre anglès en el seu nivell d'iniciació en l'A1. La matrícula es podrà fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego per registre d'entrada o també a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Pego.

I pel que fa a la previsió meteorològica, des de bon matí que doncs els carrers de Pego no deixen d'estar humits, i és que ha plogut molt poc, pràcticament ha estat una pluja inapreciable, però mantesa en el temps, i així seguirà fins aproximadament a les 6 de la vesprada, perquè segons l'Agència Estatal de Meteorologia tenim un 80% de probabilitat de precipitació fins a eixe moment, i després ja no tindrem probabilitat de pluja, però continuarà el cel molt ennuvolat, només veurem algunes clarianes puntuals. Temperatures avui entre els 19 graus de mínima que vam tindre a nit i 27 de màxima, i el vent bufarà fluix de component variable. El dijous el començarem ennuvolat, però ja sense probabilitat de precipitació, i a partir del migdia aixòs núvols aniran trencant-se i apareixeran boires que no deixaran el cel clar, tot i que haurem d'esperar a la vesprada nit a veure el cel clar amb només intervals de núvols. I per a dijous tindrem les temperatures entre els 18 graus de mínima i els 28 de màxima. El vent estarà entre encalmat a les hores inicials i finals del dia, i després bufarà al voltant de 15 km per hora de component variable. Per a divendres, dia 12, tindrem cel pràcticament ras durant tot el dia. Només fins al migdia poden haver intervals de núvols, i temperatures entre els 18 graus de mínima i els 29 de màxima. El vent divendres bufarà fluix de component est.

Això és tot en este informatiu d'avui dimecres 10 de juny. Moltes gràcies per estar ahí i res, que acabo de passar una molt bona jornada. Nosaltres tornem a les 7, en este cas no l'informatiu, però sí en aquest programa mensual A Debat. Fins aleshores, a passar-ho bé. Adeu.

Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot. Tot.

il·lusiona per moments. Fora Planys, construïm un nou món. És possible, ho hem de fer. Donem solucions. Tu lluita, lluita. Tens por, però tu lluita. Arriba un dia que canvies i ho superes. Pots deixar-te portar per l'algoritme, però el destí té una porteta just al costat de l'atzar.

prestats, escrivint combinacions pròpies de paraules, perquè d'ací escollirà la vida. Hauràs d'obrir camí enmig del bosc espès i fosc, i la vida passa, i tant.

A wonderful moment.

0: Radio Pego. 107.8 NFM.
1: Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per fer-nos créixer.
2: Comença en Llosa FM Perles de Música amb Vicenç Irlaque.
3: Benvingudes, benvinguts a Perles de Música, el programa de Llosa FM i la xarxa d'emissores municipals valencianes on escoltem cada setmana joies musicals d'avui, ahir i sempre. Així al micròfon Vicenç Irlaque i espero que gaudiu d'esta mitjoreta que anem a compartir amb gent que ens demana que la perdonem. La setmana passada ja vos vam avançar que ens vam trobar amb un to de cançons titulades Perdóname i que esta setmana en portaríem unes quantes. Doncs anem a fer exactament això. I comencem pel grup basc La Oreja de Van Gogh, en la seva primera encarnació amb Amaia Montero. Perdóname.

Este Perdóname de la oreja de Van Gogh pertany al seu tercer disc Lo que te conté mientras te hacías la dormida de 2003, del qual es van arribar a traure 8 singles, encara que cap d'ells era esta cançó en què Amaya es penedix d'haver-se separat d'algú i desitja tornar, esperant que aquell algú també ho desitge. Els nostres següents artistes publicaven el seu primer disc en 1998, tal com La Oreja de Van Gogh, i són el duet zaragosà Amaral, format pel músic Juan Aguirre i la cantant Eva Amaral. En 2008 van publicar el seu cinquè disc d'estudi titulat Gato Negro, Dragón Rojo, del qual van extraure com a tercer single este Perdóname.

Així, el Samaral ens demanaven perdó, però crec que no són ells, sinó el nostre següent convidat qui hauria de fer-ho. Bàsicament, per enganyar-nos. I és que una de les coses que t'esperes d'una cançó titulada Perdóname és que estiga escrita en castellà, però el cantant grec Demis Roussos va decidir que no, que podia cantar una cançó íntegrament en anglès i ficar-li de títol Perdóname, només perquè ella és l'única paraula que diu en castellà. En comptes de per això, Demis Roussos demana perdó per deixar la persona destinatària de la cançó a qui li diu que el deixi anar, que ja trobarà un altre amor. No sé si això correria en realitat, el que sí que sé és que no hem trobat encara un artista tan personal com ho era Demis Roussos. Perdóname.

Amb este Perdóname de Mis Russos fou un número 4 en les llistes espanyoles i número 5 als Països Baixos i Bèlgica en 1975. Però ara tornem al segle XXI per gentilesa d'un dels artistes més importants que ha vist néixer la ciutat de Terol, junt amb Segundo de Chomón i Antón García Abril. Estem parlant ni més ni menys que de David Civera, qui, per cert, abans de ser famós, va estudiar música i cant a la ciutat de València. En 2005 publicava el seu quart disc d'estudi titulat Perdóname, encapçalat per esta cançó en què no fa més que tirar-se la culpa a si mateix de tot. Poc li falta per a dir que va matar Kennedy també. Però tot és poc per a recuperar l'amor de la seua estimada. David Civera, Perdóname.

Després d'escoltar este Perdóname de David Civera, anem a descobrir el cantant francès d'origen portuguès Micael dos Santos, que va saltar a la fama en 2016 en arribar a la final de l'onzena edició del Got Talent francès. En 2019 publicava un single en castellà titulat Perdóname, com vos podíeu imaginar, evidentment, amb un so molt urbà en companyia d'un tal Johnny que, em sap mal, però sóc incapaç de dir-vos qui és perquè, clar, amb eixe nom tan simple, doncs poca cosa puc fer. Escoltem Micael dos Santos i Johnny amb este Perdóname.

Després de passar per França amb este Perdóname de Micael Dos Santos i Johnny, anem a creuar l'Atlàntic per arribar a Mèxic, on ens espera el grup de rock California Blues, format en 1998 i liderat pel seu cantant Alfredo Rayo. En 2008 van publicar el seu disc Màgia, que obria amb este potent Perdóname.

Això eren els California Blues amb el seu Perdóname. I abans d'acabar el programa vull dir que també hi ha altres Perdónames d'altres artistes, com per exemple Juan Pardo, Ricky Martin, Pablo Alborán, Amaya Montero, Comte, amb una cançó diferent a la de l'Oreja de Van Gogh que hem escoltat per a començar el programa, i fins i tot Camilo Blanes, no Camilo Sesto, sinó Camilín, que no feia

amb una versió del tema Perdóname que son pare Junior havia publicat en 1973. Així que amb Sheila Durkal i este Perdóname ens acomiadem fins la setmana que ve amb altres temes. Així, en Perles de Música. Una salutació de part de Vicenç Irlaquer.

Musicgrafies. Un espai de Ràdio Ribarroja per a la xarxa d'emissores municipals valencianes. Avui en Musicgrafies, Chicago.

Chicago. Inicialment un grup que es va anomenar Chicago Transit Authority. És una banda de rock nord-americana que va ser fundada l'any 1967. L'agrupació és una de les més exitoses de lo que es va anomenar Big Band de Rock. El seu primer àlbum va aparèixer l'any 1969 baix el nom del propi grup, Chicago Transit Authority, i es va tractar d'un disc doble. Alguns dels temes inclosos en este àlbum són definitoris del so de fusió de blues, jazz i rock, el progressiu underground d'este tema que hem escoltat, I'm a Man, o l'experimental i vanguardista cançó Free From Guitar. També temes que tenen un paper important els metalls, com Introduction, o cançons pop com Does Anybody Really Know What Time It Is? En este àlbum apareix també el tema Beginnings. L'àlbum va tindre un impacte mediàtic enorme i va alcançar índexs de venda suficients en tot el món com per a que el grup realitzara la seva primera gira per Europa en la tardor de l'any 1969.

Un any més tard, en 1970, la banda va publicar el seu segon àlbum doble baix el títol Chicago 2. Este nou disc contenia diversos hits, entre ells 25 or 6 to 4. L'àlbum va ser certificat com a disc d'or en abril d'aquest mateix any de llançament i com a disc de platí a l'any 1991.

El tercer àlbum, també doble, va ser publicat a l'any 1971 amb el nom de Chicago III. Va ahondar en la mateixa línia que el disc anterior i va mantindre també un alt nivell, encara que la crítica el va considerar inferior als dos anteriors. El disc va obtindre molt bones vendes, encara que no va haver cap superhit. Aquell mateix any, la banda va publicar un quàdruple àlbum en directe anomenat Chicago at Carnegie Hall, que no va tindre molt bona consideració, especialment per les seues deficiències de so.

L'època daurada del grup musicalment parlant va aparèixer concloure amb el disc Chicago 5, publicat a l'any 1972. Un disc que, encara que no va obtindre el nivell dels tres primers, va contindre almenys un hit, Saturday in the Park.

A pesar de tot, este va ser el primer dels seus discos en alcançar el número 1 en Estats Units i el començament d'una ratxa que va durar fins a l'11 disc. En 1974 el grup es va reforçar amb un percussionista, l'Audir d'Oliveira, que ja havia col·laborat amb ells en alguna de les gires i la producció continuava en mans de Guercio, però la seva música va anar perdent creativitat. Encara i aixina es van mantindre amb un considerable èxit comercial, especialment amb l'àlbum Chicago 10, publicat l'any 1976 i que conté un dels seus èxits més coneguts, If You Leave Me Now. Una balada cantada per Zetira, considerada la número 1 de tots els temps en el camp del soft rock i que va ser un èxit a nivell mundial i motiu per a una nova gira per Europa.

En 1978 la banda entra en una profunda crisi. Guercio abandona definitivament la producció del grup i Terry Kath mor. Els següents discs van a ser un relatiu fracàs comercial i artístic, tot i la producció de Phil Ramone. Musicalment, la banda cau en la repetició d'esquemes, totalment immersa en el so soft-rock i en un intent de reeditar l'èxit de l'any 1976. Va ser en 1984, quan publiquen el disc Chicago Desert, quan aconsegueixen de nou aparèixer en les llistes d'èxits amb You Are The Inspiration.

8 d'abril de 2016, la formació original de la banda va ser inclosa en el Saló de la Fama en una gala realitzada aquell mateix dia.

0: Treballem en equip. Som xarxa. Oferim comunicació local i de proximitat. Som les emissores municipals valencianes i estem per tu.
1: Ràdio Pego, sempre al teu costat.

La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

que es fa somiar, escapar d'aquest jardí. La vivència de sobreviure al teu verí. Causen cicatrius, religions absurdes, tapant amb un vel aquelles boniques curves.

Ana Mena. ¿Cómo es eso, Neil?

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Escoltes Ràdio Pego.
2: Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
3: Ho envia en què el centre ja estudia el doctorat de problema.

0: falsificats al mercat de Dénia. En l'operació, que es van intervindre un total de 2.277 articles, entre ells equipacions de seleccions i clubs de futbol que tenien gran demanda entre la població.
1: Actualitat. Informatius. Ràdio Pego. Sara García.
0: La moixeranga de la Marina Alta no coneix què és això del sostre de vidre, sinó que li agrada eixir-se'n de la zona de confort i atresorar experiències úniques que enriqueixen la colla. Ho demostra la pròxima actuació prevista en el seu calendari, el viatge a Utrera, a uns 30 quilòmetres de Sevilla, per a participar este dissabte 13 de juny en El patrimoni que nos une. El lema fa referència a la unió de tres patrimonis immaterials de la humanitat declarats per la UNESCO, com són el toc manual de campanes, el flamenc i les moixerangues. El viatge que divendres emprendrà la moixeranga de la Marina Alta cap a Andalusia fa 204 anys que no repetia, segons testimonien els documents conservats en arxius diversos. Estos documents indiquen clarament la importància històrica que havien tingut les torres humanes valencianes en un moment determinat, ja que deixen patent que fan diversos viatges per actuar en diferents localitats. És el que conta el pegolí Saúl Hortolà, que és membre de la colla i president de la Federació de Moixerangues. Una responsabilitat la que assumix la colla de la Marina Alta, atès que està a punt de tornar a posar en el mapa andalús les torres humanes valencianes o el Vall de Valencians, com es coneixien fa segles enrere les moixerangues.
2: Un dels documents on ens apareix més clarament la importància històrica que havia tingut les Torres Humanes Valencianes en un moment determinat és que fan diversos viatges per actuar en diversos llocs i un de tants és el Corpus de Sevilla a l'any 1600 i pocs i el Corpus de Granada, el de Madrid i en concret, Andalusia, l'últim any que tenim constància que van actuar és el 1822 i clar, ara mateixa nosaltres recuperar aquella fita històrica dels valencians que en una epopeia històrica van anar al Corpus de Sevilla fa 204 anys i per a contextualitzar el bot temporal, penseu que l'última volta que una moixeranga va anar a Sevilla o que va anar a Andalusia a actuar, per exemple, Perú encara era territori espanyol, per a que fem un vot històric de la quantitat de temps que fa que no es va actuar. Per tant, per a nosaltres és un honor, un orgull, tornar a fer ese viatge.
0: Una abraçada cultural entre dos territoris. Així defineix el que passarà dissabte a Utrera, Saúl Hortolà. Dos territoris que han intercanviat fluidament població. De fet, entre els més de 200 socis amb què compta la moixeranga de la Marina Alta, arribats de Dénia, Xàbia, Calp, Ondara, Pedreguer, Benissa o Pego, hi ha una família amb barrels utreranes.
2: Portar les moixerangues a territori andalús en un abraç cultural entre dos territoris, també un abraç cultural i fomentat perquè som territoris, molts andalusos han vingut a treballar a territori valencià i molts valencians han anat també a Andalusia. En concret, este viatge ve fomentat perquè en la nostra colla, si en la Marina Alta, tenim a una família d'origen d'Utrera i que la xiqueta que pujarà dalt de les figures més grans és filla d'un utrerà.
0: Serà el de dissabte a Utrera un esdeveniment que fusionarà tres patrimonis immaterials de la UNESCO, conferint-li molta emotivitat a aquest moment, com manifesta Saúl Hortolà.
2: Per tant, també anem a unir diversos patrimonis, però també dos territoris que compartim l'estima pel patrimoni històric, no? Allí en Utrera tenen dos patrimonis de la humanitat de la UNESCO, com són el toc manual de campanes

0: i com és el flamenc. Utrera és un dels epicentres més importants del flamenc, i fusionarem en aquesta actuació els tres patrimonis, muixeranga, flamenc i toc de campanes, en un únic acte que serà realment molt, molt emotiu.
1: Informatius a Ràdio Pego.
2: Durant 4 anys, l'alumnat de les escoles de Pego aprèn com moure's pel carrer, siga a peu, en bicicleta, en patinet o com a acompanyant en un cotxe. Ho fa sobre la base de la seguretat viària perquè assegura el cap de la policia local de Pego, Santiago Montero. Anem a fer ús del carrer la major part de la nostra vida. Avui s'ha dut a terme a la Biblioteca Municipal la cloenda d'aquest curs d'educació viària amb l'entrega de diplomes.
3: L'educació vial és important també perquè anem a fer un ús del carrer durant la major part dels dies de la nostra vida, que espere que la vostra vida siga molt llarga i per tant feu un ús correcte d'ell durant un gran període de temps.
2: El 2026 enceta una nova etapa en este curs d'educació viària que des de fa 18 anys s'imparteix al municipi. Enguany s'han incorporat les noves tecnologies com a ferramenta per a contar històries relacionades amb el curs. Deixa, per tant, enrere l'escriptura, ja que durant 17 anys l'alumnat ha presentat redaccions breus per a explicar anècdotes, curiositats, desitjos o pors relacionades amb la seguretat viària. La idea d'este nou projecte, com ara escoltarem, se li va ocórrer a Santiago Montero mentre practicava bicicleta.
3: Hem fet un projecte diferent. Hasta este any, durant 17 anys, hem estat escrivint redaccions i este any, pues mira, un dia il·luminat, anant en la bicicleta, que a mi m'agrada molt anar en la bicicleta, i dic, i si canviem este any? I vaig preguntar a algun professor, tampoc li va parecer tan mal, i hem apostat per les noves tecnologies. Tinc que reconèixer que m'ha sorprès molt gratament, trobo que està xulo tot el que heu fet. És més, ahir, perquè jo normalment pense quan me'n vaig a la bicicleta, ahir pensava, li tenia que haver donat un poquet més de visibilitat a aquest treball que estem fent, com fer-li partícip a la Direcció General de Tràfic tot això que Pego està fent. Jo no sé en els altres pobles, però en Pego hem apostat per això. I possiblement l'any que ve li doni un poc més de visibilitat i parlem amb la DGT i que vinga algú i vega aquest treball que estem fent així.
2: El curs d'educació viària comença en tercer de primària i s'estén fins a sisè. Allò que primer s'ensenya és allò més bàsic, que és com anar per el carrer, però a mesura que avancen els cursos s'incideixen en aspectes diferents.
3: Comencem en tercer de primària i ahí comencem a ensenyar-los com caminar pel carrer, com fer un ús correcte del carrer. En definitiva, el que volem és que en la seva vida pues, no n'hi hagin atropellos i que facin un ús correcte del carrer. Continuem ensenyant-los la importància que té el cinturó de seguretat i que es pot salvar la vida en qualsevol accident de tràfic que tinguin. Esperem que no en tinguin cap, perquè després quan anem a fer la pràctica en la bicicleta aconseguim que intenten saber què és un stop, que l'estop per què es té que respectar, per què és una senyal de preferència que tenen que agarrar i respectar-la, perquè si no la respeten poden tindre o ocasionar-li a una altra persona un accident. En un altre dels cursos, que és en CEST, ensenyem la importància que té el casc i ara últimament també la importància del patinet i com fer ús del patinet correcte.
2: I és que la nova normativa sobre patinet el que fa és incorporar algunes obligatorietats i limitacions per a adaptar el que és la circulació d'este mitjà de transport que cada vegada és més utilitzat i que també el que vol és millorar la circulació i la seguretat de les persones que porten el patinet i també de la resta de persones que hi estan a la via.
4: La velocitat limitada a 25 km per hora, tenen que portar casc, tenen que portar un seguro, tenen que fer un ús correcte del nostre carrer, no poden anar en direcció prohibida, i és una cosa que tenim que anar treballant a poc per a que tot el món siga conscient de la importància que té també circular correctament, i en un patinete és un vehicle a dia d'avui, un vehicle de mobilitat personal, però un vehicle.
2: Està convençut el cap de la policia local de Pego que el curs d'educació viària té un impacte positiu en l'alumnat que assimila de manera natural allò que va aprenent des de tercer fins a sisè.
4: Que els atropellos en bicicletes i en patinets han sigut zero este any, en tota Espanya. O sigui, que vol dir que la cosa va millor. L'accidentalitat també ha disminuït, i em refereix ja a tota Espanya, no només a Pego. Pense que els xiquets algo es queda en ells.
2: En l'acte de cloenda hi han estat presents l'alcalde i encarregat de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, Enrique Moll, i la regidora de Joventut, Paula Orihuel, atès que l'Ajuntament de Pego aposta per aquest tipus d'educació de la mà de la policia local des de fa quasi dues dècades.
1: Estigues al dia. La informació a Radio Pego.
2: Es desunfla la vaga indefinida de l'ensenyament públic valencià, almenys a Pego. La cinquena setmana de vaga dona mostres d'esgotament, tot i que en les múltiples mobilitzacions que s'organitzen continua havent molta gent, són massives. El cert és que a Pego esta setmana ha baixat molt la participació en el seguiment de la vaga, entre d'altres per les notícies de millora del document treballat dilluns entre Educació i els sindicats. Un document que es va remetre ahir per part d'Educació i que les organitzacions sindicals ja han posat a disposició dels seus afiliats i afiliades perquè el consulten i el voten. Eixa consulta estarà oberta fins a avui dimecres a les 8 de la vesprada i també es pregunta sobre el futur de la vaga, si se suspèn o es reprèn més endavant, si es desconvoca o si continua activa. A Pego, eixe cansament del que parlàvem es traduïx a falta de saber el seguiment de l'IES Enric Valor de la localitat, que recordem ahir i després ahir va tindre un seguiment de la vaga del 10,77%, doncs a falta d'eixa dada, avui només un 5% del personal docent del CEIP Rosalia Bondia ha secundat la mobilització. La resta de mestres han tornat a treballar tant al CEIP Ambra com a Carolina Sala.
1: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
2: En la setmana en què s'ha commemorat el Dia Mundial contra la Falsificació i la Pirateria, va ser este dilluns 8 de juny, hem conegut que la Policia Nacional ha detingut 12 persones com a responsables d'un presumpte delicte contra la propietat intel·lectual per vendre efectes i peces de roba falsificada, com ara equipacions esportives en parades ambulants d'un mercat de Dénia. La Policia Nacional ha informat en un comunicat que l'operació es va iniciar arran d'una informació rebuda en què s'alertava una possible comercialització de peces de marca presumptament falsificades de firmes de prestigi i amb gran demanda entre la població, entre les quals hi havia peces de seleccions i de clubs de futbol. Ara ja mirant, no?, al Mundial que decía pocs dies sense de fet de demà mateix. Els agents van activar un dispositiu discret al voltant del mercat ambulant que s'instal·la els dilluns a la zona del parc de Torre Cremada de Dénia, revelant en diverses parades que es venien peces tèxtils i bosses de mà de marca a un preu de venda menor que l'original. Es va establir un dispositiu juntament amb la policia local de Dénia i un pèrit judicial en què es van fer 12 inspeccions en diferents parades del mercat, en què es van intervindre un total de 2.277 peces, articles, per la qual cosa es va detindre els responsables d'estes com a presumptes responsables del delicte investigat. S'ha posat en coneixement del jutjat de la localitat la pràctica de les diligències policials.
1: Estigues al dia. La informació a Radio Pego.

I avancem que a partir de dilluns que ve, 15 de juny, s'obre la matrícula de cursos a l'Escola de Persones Adultes de Pego. Des del Centre Pérez Ramos recorden que mai és tard per a adquirir nous coneixements i que, per tant, es pot aprendre a qualsevol edat. Així que, doncs, conviden a la gent a que almenys tinga curiositat per saber què és el que ofereixen. El curs que ve s'impartiran cursos de graduat en ESO, preparació d'exàmens i prova lliure, i també preparació a les proves d'accés de cicle formatiu mitjà i de competències clau. S'oferirà també valencià en tots els nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2, castellà en els nivells A1 i A2, això és sobretot per a les persones residents que són foranes, i també castellà en la seva modalitat d'alfabetització, és a dir, aprendre a llegir i a escriure. I també es pot aprendre anglès en el seu nivell d'iniciació en l'A1. La matrícula es podrà fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego per registre d'entrada o també a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Pego.

I pel que fa a la previsió meteorològica, des de bon matí que doncs els carrers de Pego no deixen d'estar humits, i és que ha plogut molt poc, pràcticament ha estat una pluja inapreciable, però mantesa en el temps, i així seguirà fins aproximadament a les 6 de la vesprada, perquè segons l'Agència Estatal de Meteorologia tenim un 80% de probabilitat de precipitació fins a aquest moment, i després ja no tindrem probabilitat de pluja, però continuarà el cel molt ennuvolat, només veurem algunes clarianes puntuals. Temperatures avui entre els 19 graus de mínima que vam tindre a nit i 27 de màxima, i el vent bufarà fluix de component variable. El dijous el començarem ennuvolat, però ja sense probabilitat de precipitació, i a partir del migdia aquests núvols aniran trencant-se i apareixeran boires que no deixaran el cel clar, tot i que haurem d'esperar a la vesprada nit a veure el cel clar amb només intervals de núvols. I per a dijous tindrem les temperatures entre els 18 graus de mínima i els 28 de màxima. El vent estarà entre encalmat a les hores inicials i finals del dia, i després bufarà al voltant de 15 km per hora de component variable. Per a divendres, dia 12, tindrem cel pràcticament ras durant tot el dia. Només fins al migdia poden haver intervals de núvols, i temperatures entre els 18 graus de mínima i els 29 de màxima. El vent divendres bufarà fluix de component est.

Això és tot en este informatiu d'avui dimecres 10 de juny. Moltes gràcies per estar ahir i res, que acabo de passar una molt bona jornada. Nosaltres tornem a les 7, en este cas no l'informatiu, però sí en aquest programa mensual A Debat. Fins aleshores, a passar-ho bé. Adeu.

0: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Radio Pego.
1: My God, what have I done?

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
2: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
1: Caritas Interparroquial Pego convida a participar de la nova campanya de recollida de roba. Del 15 al 19 de juny pots deixar aquella roba que ja no et vinga, que ja no et poses, però que encara està en bones condicions, al local de Càritas, situat en el carrer Sant Jaume o en la cotxera de la parròquia de la Sagrada Família. Ho pots fer als matins de 10 a 12 del migdia o a les vesprades de 5 a 7. Càritas Pego, agraeix la teva solidaritat.
3: La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Oro Gros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny.

A Ràdio Pego sometem a debat els assumptes d'actualitat amb els partits de la Corporació Municipal. A debat s'emetrà el dimecres següent al ple ordinari del mes, en directe a les 7 de la vesprada, a través del 107.8 de la freqüència modulada i via streaming en el nostre web, www.radiopego.com. També pots escoltar el podcast en iVoox.

0: Bona vesprada a totes i a tots. Encetem l'últim debat de la temporada amb Vicent Morera, el control tècnic, que no se m'oblide, així avui ho dic en primer lloc. I tenim a l'estudi la presència de Francesc Soro, per Compromís.
1: Bona vesprada.
0: A Laura Castellà, en representació del PSPB.
2: Bona vesprada.
0: I a Marta Gosp, pel Partit Popular.
3: Hola, bona vesprada.
0: Hola a tots i a totes. Avui ens anem a fixar en la demografia pegolina, perquè esta ens mostra una piràmide poblacional que té cada vegada la base més estreta i el tronc més ample, el que ens indica que la majoria de la nostra població és cada vegada més major. La part més estirada d'esta piràmide, per dir-ho d'alguna manera, la trobem entre els 45 i els 69 anys, tot i que dels 70 cap amunt també és allargada la figura, sobretot en les dones. En elles destaca també la franja dels 80 als 89 anys, només igualada un poc per la franja de 25 a 29 anys, sobretot en homes. El cens a 1 de gener de 2026, d'enguany, indica que Pego té 10.852 habitants, això que sempre diem, no?, entre 10.000 i 11.000, segons l'Institut Valencià d'Estadística. El creixement vegetatiu és negatiu, amb 47 defuncions més que naixements, havent-se produït 106 morts l'últim any i 59 naixements. L'últim any no, el 2024, perquè aquestes són les últimes dades que tenim. I per què esta introducció? Doncs perquè, tenint en compte això que acaba d'explicar, ens fixem ara en el centre de salut de Pego, que és de l'any, si no tinc mal entès, 1999. Penseu que amb aquesta descripció que he fet de la població de Pego, el centre de salut actual té capacitat suficient per cobrir les necessitats demandades per una població que, com hem dit, cada vegada està més envellida? Com penseu que hauria d'incorporar aquestes necessitats un centre de salut per a poder cobrir totes les demandes d'una població cada vegada amb més edat i amb altres necessitats que la gent jove? Les infraestructures ja sabem que no depenen de l'Ajuntament, perquè qui té la competència en sanitat és la Generalitat, però penseu que és el consistori el que ha de prendre la iniciativa per a posar damunt la taula aquestes necessitats presents i sobretot futures d'un centre de salut? Vos llance totes aquestes preguntes alhora per a que comenceu per la que més vos interessa i anem doncs posant unes darrere de les altres, no? I també, en certa manera, introduint aquesta qüestió que pareix una tonteria, però que hem de pensar doncs que és un present immediat. Comença en este últim programa de A Debat, Francesc Soro, pel partit per Compromís.
1: Bueno, a mi m'agradaria començar agraint a la presentació de les dades, molt interessant, la veritat. La veritat és que la piràmide poblacional que tenim a Pego ja mos venia de fa temps, perquè recordar que som un poble, no som un poble rural, no típic, però sí que som un poble que s'ha dedicat sempre a l'agricultura. Un poble que ja sofria d'envelliment des de fa temps i ara ve exacerbat, no?, per la baixa natalitat, val? I la concentració de la feina en les capitals. Clar, com bé dius, això ens porta una sèrie de reptes en quant a serveis que es presten al poble, i un d'ells molt important és la sanitat, que així es presta principalment a través del centre de salut. Bé, a mi m'agradaria començar destacant el paper de la sanitat, no? La sanitat universal de la qual disfrutem en aquest estat i la qual és un dels pilars de la nostra societat, junt amb l'educació i els serveis socials, dels quals parlarem un poc més endavant. Uh-huh. Vivim en un país on ningú mor de cap enfermetat sense haver rebut un tractament, al contrari d'altres països, dels quals els partits es volen reflexar. Sí. Tots tenim dret a la salut, independentment de la nostra riquesa, de la família de la que venim, I per mantenir-la hem de contribuir amb els nostres impostos en funció, proporcionalment, a la nostra riquesa. I per suposat, l'envelliment de la població suposa un repte addicional des que ja venen pressionant l'assistència primària, sanitària. Per exemple, a Sinpego tenim unes altres peculiaritats, com pot ser la urbanització de Montepego, val? Que també, a banda d'envellir més la població, perquè la gent que ve a Montepego té aquest perfil, també suposa una barrera idiomàtica de la que s'han d'afrontar els professionals sanitaris, provocant un increment del temps d'atenció, una dificultat afegida, tal vegada una fuga de talent podria provocar també, gent que igual no es maneja tan bé en els idiomes pot ser que no trie Pego com a destinació, i també aquestes urbanitzacions també incrementen molt els requeriments d'atenció domiciliària, és a dir, els professionals sanitaris del centre de salut s'han de desplaçar certes hores i certs dies a atendre gent en aquestes vivendes, que moltes vegades tenen dificultats a l'hora de trobar-les perquè els carrers no estan ben senyalitzats, Aleshores, el model de poble també ens està portant una sèrie de reptes que hem de superar.
0: Gràcies, Francesc. Pel que deies, és veritat que molta gent, quan arriba a certa edat, gent que viu a urbanitzacions com Montepego, que decideix vindre-se'n al poble per a tindre tots aquests serveis dels que parles més a prop, no? Perquè se n'adonen que les necessitats van canviant depenent de l'edat. Laura.
2: Bueno, bona vesprada. Primer que res, donar-te de les gràcies per convidar-nos a parlar de temes que considerem importants. No solem analitzar dades i crec que per als partits polítics hauria ser una prioritat analitzar dades i analitzar-los moltíssims. Creiem que per a poder analitzar les dades que tu ens proposes així, tenim que tindre una visió més àmplia i analitzar de manera més rellevant un altre tipus d'informació. Nosaltres proposem analitzar tres punts molt específics. És l'evolució del cens de la població, l'evolució del cens de la immigració, ara tan de moda, i l'evolució de dades de metros construïts. Crec que és fonamental per a tindre una visió més rellevant de l'evolució del nostre poble. Si analitzem les dades que tenim de l'evolució del nostre cens, hi ha dades des de 1900 fins avui, i el nostre poble durant quasi 100 anys s'ha comportat d'una manera constant, hem oscil·lat entre 8.000 i 9.000 habitants sempre, en tota l'evolució que ha passat durant aquests anys. Però des del nostre punt de vista, amb una taxa de paro molt elevada, amb una dedicació exclusiva a un sector a soles de l'economia i una desigualtat importantíssima entre homes i dones. Si analitzem aquestes dades, per a nosaltres pues són demolidores si estudiem l'evolució del nostre municipi. Com bé diré, un creixement negatiu, una diferència abismal entre homes i dones i poca diversificació econòmica. Per tant, estos punts són els que compleixen tots els pobles que ara mateix estan catalogats com a despoblament rural. Per tant, en aquesta evolució que hem tingut de 1900 als anys 90, si continuarem així, doncs este poble ja veuríem on es veuria abocat. Però arribem a una època en el nostre poble, sobre el 2000, que hi ha un creixement de la població des del nostre punt de vista sense cap control, sense cap regulació, i amb unes decisions del nostre punt de vista mal preses, que el que es porten és al poble que avui tenim i al model que vam decidir en el seu moment, però sempre al voltant d'uns 10.000 habitants. Però crec que en l'actualitat hem de tindre un punt d'inflexió perquè la nostra societat ha canviat des de pandèmia, des del 2020, i nosaltres en la informació que tenim a l'Ajuntament estem veient encara que la societat pues, no ho vega encara. Perquè, per exemple, si analitzem el censo poblacional que estem tenint ara mateixa, des del 2020 avui han crescut al voltant de 800 habitants, i sempre, com vos he dit, el nostre poble s'ha comportat de manera sempre constant, igual, quan ja hi ha hagut un repunte de cens poblacionat és perquè hi ha hagut més metres de construcció construïda, per tant, jo crec que tenim que seguir analitzant més dades.
0: Gràcies, Laura. Ara preguntarem més sobre canvis, però li toca ara aquesta primera intervenció a Marta.
3: Bona vesprada, donar-te les gràcies, Sara, per haver-me convidat a parlar de sanitat i serveis socials, que són la meva passió, com bé sabem. Primer que res, direm que el que és la piràmide poblacional de Pego, des dels anys 90 cap ací, no ha canviat gairebé. El que sí que ha canviat, segons les dades del cens, és la quantitat d'habitants. És a dir, en els anys 90 estàvem parlant d'una població de 7.200 habitants, i ara parlem de 10.800 habitants, és a dir, 3.600 habitants més. Per això podem parlar que el centre de salut se'ns ha quedat menut, que és el que realment volíem... Arribava la pregunta, se'ns ha quedat menut el centre de salut? La resposta és sí. A banda, estem davant d'una població més envellida, una esperança de vida cada vegada més alta... No podem comparar les necessitats d'una persona de fa 20 anys, de 65 anys, en les d'avui dia, perquè fa 20 anys una persona de 65 anys era una persona molt major i avui dia una persona de 65 anys és una persona molt jove. En ganes de viure, de menjar-se el món, de viatjar, d'aprendre... Aleshores, el primer problema que n'hi ha és que el centre de salut està fet per a una població menor, que era la que en l'any 99, quan es va inaugurar, que es va inaugurar en l'any 99, és a dir, està previst, anem a comptar, abans, uns 4-5 anys antes, perquè les coses de Palacio van despacio, ja ho sabem, la població era molt menor. A què és degut aquest augment de població? A les migracions, ja bé siguen europees, del nord d'Àfrica, de Sud-amèrica, ¿vale? Gent que té el mateix dret que tenim els pegolins, i avui en dia són pegolins, a tindre sanitat. Aleshores, d'ara, el que des del meu punt de vista és que han de reclamar, a banda del consistori, és els professionals sanitaris, l'equip directiu del centre de salut de Pego. És el que s'ha de posar en contacte en la Conselleria de Sanitat per a dir: senyores, el centre de salut de Pego se'ns queda menut, abarquem una població molt gran, perquè no abarquem només la població de Pego, abarquem Pego, abarquem Ajúbia, abarquem Forna i abarquem les Valls. A banda, com bé sabem, de tindre les seues consultes, tenen les seues guàrdies, que tu vas a l'ambulatori, moltes vegades no, és que hem estat 3 hores fent cua per a una urgència que ha sigut un refredat, un simple refredat que no era una urgència. És que hem estat 3 hores, no, és que el metge s'ha hagut d'anar plovent a un avís d'un domicili a Benicili. És a dir, que si sense ploure tardes, mitja hora en arribar a Benicili, atendre el pacient i mitja hora en tornar, si plou, multiplica-ho per 2, i si no coneix la carretera, pues ja multiplica-ho per 3. Doncs el centre de salut de Pego es queda menut.
0: Davant esta afirmació tan contundenta que fa Marta i que en certa manera també confirmava Francesc, és veritat que el personal o és el coordinador, la coordinació del centre de salut s'hauria de posar en contacte amb la conselleria, però no sé si també es pot fer força des de el consistori, és a dir, no només pot ser l'equip de govern, sinó en general, en aquest moment hi ha 3 partits polítics, no? Reunir-se amb els 3 partits polítics i dir: mireu, entre tots i totes podem fer més força que si anem nosaltres a soles, a banda de l'informe pertinent, no? No sé si s'han posat en contacte amb vosaltres, si vosaltres heu anat al centre de salut per a saber de primera mà quina és la situació que es viu des de dins del centre de salut. Francesc.
1: Jo sí que m'he posat en contacte amb personal sanitari i sí que m'han comentat el problema que suposa la dispersió que tenim de la població, no només en urbanitzacions, sinó també, com dia Marta, el centre de salut de Pego presta servei a la Vall de Gallinera, Boatzúbia, Forna... Val? Aleshores...
0: I això... no sé si Alcalà, perquè com Alcalà està més a prop de Planes...
3: Alcalà és de Planes.
1: Aleshores, quan el personal està tan limitat, té que fer guàrdies, té que dedicar-li moltes hores, a vegades no està per atendre les urgències que puguen sortir en el centre de salut o les consultes habituals que tots volem, no? Entrem una mica en dia que entrava l'aplicació i crec que li dona cita per a juliol ja, no?
0: Segur.
1: No és culpa del personal que està ahí donant el callo, és que tenim un problema tenim un problema de personal, ¿vale? Un problema de personal, de nombre de persones contractades, de condicions laborals també, val? I nosaltres volem per millorar les condicions laborals del personal i contractar-ne més. Sí que és veritat que el personal d'allí diu que a vegades es barallen, no? Entre cometes, per les consultes, no? Per l'espai en si, per a passar consulta. Aleshores, igual sí que, no sé si una remodelació del centre de salut, però millor dedicar a altres espais, que potser no s'utilitzen tant a aquesta destinació, no? També tenen algun problema d'equips informàtics, val? També necessitem més equips informàtics. Però bé, al final, el tema del personal és el més difícil, no? de solventar. Com hem parlat abans, tal vegada tenim un problema per a retenir talent, per tema de condicions, per tema de salaris. Com es paga tot això, no? Es preguntarà la gent. Es paga a través d'impostos. Com jo he comentat abans, Marta ha comentat que la població immigrant exercia pressió, no? A l'hora de pressionava més els serveis sanitaris en el sentit de que requereixen cites. Jo diria que la població immigrant de països com pot ser del Magreb, de Sud-amèrica, és la que menys pressiona. De fet, crec que és la que més ajuda. Per què? Perquè és gent més jove que sol vindre, requereixen menys assistència sanitària, treballen, per tant, paguen impostos, i jo crec que la pressió s'exerceix més bé des de la població envellida, que tant s'està promocionant des de l'actual equip de govern i des de el PP, que tant recolza a aquest equip de govern, com per exemple en projectes com el camp de golf. Imagineu-vos si el camp de golf anava avant, què passaria?
0: Ho dius per el tipus de gent que podria costejar-se les cases que n'hi ha allà.
1: Per el perfil de gent que poguera dur. O sigui, gent envellida, amb molt de requeriment de serveis sanitaris, moltes voltes domiciliaris, estàvem parlant abans, uh-huh. I en una aportació a les arques municipals, autonòmiques i estatals, molt limitada.
0: Gràcies, Francesc. És veritat que el tema del personal és una cosa que ha estat estos dies en els mitjans de comunicació, perquè ahir mateix, si no recordo malament, el personal subrogat o que tornava a la gestió pública, no? de l'Hospital de Dénia com el de la Ribera, com el de eren quatre hospitals que es van concentrar a les portes del Palau per a demanar que se solucione allò que es va parlar fa un temps enrere, que era doncs, que les seues places es quedarien a extingir, però que encara no s'ha formalitzat eixa promesa, en certa manera, que es va fer o que es va parlar en el seu moment, i això doncs, creuen que és un greuge comparatiu amb la resta del personal. I de banda d'això, és veritat que són molts els factors, no? d'aquesta nova població que tenim a Pego i que en general és un reflex de el que hi ha a la Marina Alta o el que hi ha a nivell molt més global, no? Pel que parlava Marta abans de l'envelliment, és veritat que actualment tenim un envelliment més actiu, és a dir, que la gent major cada volta és com que es fa major més amb més edat, no? A voltes veus a persones de 80 anys, l'altre dia Iñaki Gabilondo, 83 anys, i aquest home està Fantàstic, o sigui, físicament i mentalment, no? I dius, mare meua, este home pot arribar a 100 anys sense cap problema, amb una lògica, si no li passa res, increïble, no? I veus, doncs, això, no? Que n'hi ha molta gent que arriba molt bé a una edat molt avançada. I això, en certa manera, també crea reptes. Pot ser, no, de salut, de la salut que nosaltres tenim en el cap, però sí d'altres maneres de mantindre actiu a aquest grup de persones, no? A aquest col·lectiu que pot ser nosaltres el centre de salut, però sí que són altres espais que necessiten per a doncs, tindre la ment activa o tindre trobades puntuals o fer cursos de diferent qüestió. Però això ho tractarem ara després, tot i que ho introduïs ja. Laura.
2: Bueno, jo, com vos havia dit, necessitava que analitzàrem algo més d'informació per a poder contestar aquestes preguntes, que vaig al gra a contestar-les, però em quedava analitzar el tema de la immigració al nostre municipi. Si analitzem la immigració des de 1900 a 1990, va ser bastant pobra i la immigració era la que n'hi havia entre pobles i entre comarques per la dedicació a l'agricultura i la poca diversificació econòmica. Això en l'actualitat no passa, com vos he dit, n'hi ha un creixement poblacional en accés i li hem de donar gràcies a la immigració perquè encara que n'hi haga un creixement vegetatiu negatiu, el cens és positiu tots els anys. Per tant, això és gràcies a la immigració. I nosaltres, com a equip de govern, pues, este problema no és que el veiem ara, és que ja portem temps veient les necessitats sanitàries que tenim al nostre municipi, però el 2020 en pandèmia ja va ser el cúmul. Per tant, a la legislatura passada ja vam sol·licitar una reunió en la conselleria, en el govern del Botànic, per contar la necessitat que tenia el nostre municipi. Ja ho han dit els companys, vull dir, el territori que abarca el nostre centre de salut és molt important, ja per a part del creixement que tenim de la població. Bueno, no sol és això, sobretot una cosa que ens preocupa, que no té a veure amb el creixement, és l'accessibilitat del centre de salut. Vale, doncs vam demanar una reunió, vam tindre una reunió en la conselleria, es va redactar un projecte per tal de solucionar el tema de l'accessibilitat, però com en tot, al final ens trobem en la financiació, que al final és el que paralitza tot en esta vida. En el govern del Botànic pues ja es va redactar el projecte, però no es va desenvolupar la financiació, i ara farà poc més d'un mes va haver una reunió a tres bandes, així en el centre de salut, en les administracions pertinents, i reconeixen les necessitats que n'hi ha, però tornem a topar-nos en la financiació. Com sabeu, doncs una competència més impròpia que té este Ajuntament, però al final l'Ajuntament no pot assumir a soles totes les competències. Tenim una ambulància, tenim l'escoleta, tenim moltes competències impròpies, o inclús el CEAM, tenim moltes competències impròpies

0: un poble d'immigrants, no podem pensar que la immigració, és ruïn. N'hi ha molt tipus d'immigrants i jo crec que és el millor que pot tenir el nostre país, perquè si no, no sé on estaríem.
1: Gràcies. Recordar que al centre de salut normalment quan hi ha guàrdies són tres persones, un celador o celadora, algú de personal mèdic i després d'infermeria. Vull dir que és que són faves contades, no? Per allò que explicàveu de la dispersió geogràfica, amb un accés a les valls que no és ràpid, no? Perquè les carreteres són estretes, són amb molta revolta i a més tenim el problema afegit que depèn de l'hora que vagis has d'anar amb més de quatre ulls, si pot ser, per a que no t'isca un porc senglar i tingues un accident. Però està interessant el tema, perquè s'han posat damunt de la taula diverses qüestions. No sé si serà l'última ronda, però sí que m'agradaria, no, que donareu com un últim apunt, no, del que estem veient, de les necessitats d'aquest futur centre de salut, si fora un altre espai, més cèntric, amb una accessibilitat, doncs, pot ser més còmoda per a la gent en general i sobretot per a la gent que comença a tindre una edat, perquè és veritat que els afores del poble tenen l'avantatge de que es pot construir molt millor, però el centre del poble, doncs, té com un equilibri que està més accessible per a tot el món. El que passa és que falta veure si hi ha un espai adequat per a dur endavant això, no? Marta.
2: Jo primer contestar, no sé qui ha dit que la immigració és mala, jo no he dit tampoc, Francesc, que és immigrants europeus sí i és marroquís no, només he dit que la població de peu havia pujat gràcies a les migracions, no als naixements. Doncs escoltem, ho entenem, o jo no m'explique bé, no sé, per anar a agarrar. Després, el tema del personal. Bé sabut, va eixir fa no res en premsa i no és d'ara, és d'abans de la reversió i de fa temps. El Departament de Salut de Dénia és un departament de difícil cobertura, és sanitaris, estem parlant de facultatius mèdics, tots volen estar a les capitals perquè jo estic en un hospital gran, jo opere, jo faig, jo no sé què, i el sou és cosí germà, però clar, no és el mateix posar-me la medalleta que no posar-me-la, que jo també ho faria si fos metge, aniria a posar-me la medalleta, jo i tots volem prosperar, vale? Però hi ha una població que s'ha d'atendre. Després, Sara, el personal laboral a extingir, tenen moltes més avantatges que els estatutaris, eh?
1: Ells es manifesten,
2: però tenen moltes més avantatges.
1: Perquè, bueno, suposa que la seva visió és diferent.
2: Sí,
1: a la que...
2: tenim, però si a tu per un contracte, per ser qui eres, t'haveren després fet, firma-hi, ale, el teu indefinit, tota la vida treballant per conselleria, m'han dit a la gràcia, no? Això ho volíem tots.
1: Bueno, jo és el que
2: tots.
1: La notícia és eixa,
2: sí,
1: no? Que es manifesten.
2: Que les notícies n'hi ha que contrarrestar-les, n'hi ha que llegir,
1: clar, clar.
2: I n'hi ha que... Mira, va, després, el centre de salut, que dia Laura. Primer, l'accessibilitat. El primer que hi ha que fer és intentar buscar, com en altres poblacions, conforme bé estava en Oliva, en el centre de salut de Sant Francesc, o en molts pobles que tenen centres de salut auxiliars, consultoris auxiliars, és a dir, que certa part de la població es destina allí, mentre podem trobar una solució al centre de salut. Està clar que el centre de salut s'ha de fer més gran, això està clar, i jo tinc l'esperança de que, igual que vaig vindre així a un programa de ràdio, el primer que vaig vindre i vaig dir que Marina Salut passaria a ser públic, tinc l'esperança de que el centre de salut de Pego el facin més gran. Ho vaig dir i al mes i mig Marina Salut passava a ser de gestió pública. Vale? Perquè primer i principal, el gimnàs del centre de salut de Pego està en la primera planta. Vale? Molta gent ha d'accedir en ascensor. Vale? Gent que està operada d'una pròtesi total de cadera, d'una pròtesi total de genoll. En el moment que hi ha un incendi, hi ha alguna cosa, no sé com es baixarem, però es tindrem que baixar a braços. Unes analítiques fetes a una sala d'espera, en una cortina. Han quedat el dret a la intimitat. No sé si jo em desmaie perquè té que veure tot el poble que m'estic desmaiant. Vale? Entonces, jo... Nosaltres el que proposem és que en alguna instal·lació municipal, algun edifici municipal, que el teníem

0: i es va deixar perdre fent un pàrquing era fer un consultori auxiliar. És a dir, que certa part de la població tingui, anar a un altre centre de salut on hi ha metge i infermera de 8 del matí a 3 de la vespre. És a dir, tindrien el seu metge de capçalera i la seva infermera en un altre centre de salut.
1: Molt bé. Pel que deies, Marta, a veure, el que diuen és que volen una equiparació laboral i salarial del personal laboral fix a extingir amb el personal estatutari. Que siga millor o pitjor, no entre, perquè ahí cadascú tindrà les seues raons, no?, per a demanar una cosa o l'altra, però que això està ahí, que el malestar està dins de la plantilla, que és la majoria de la gent. Li toca ara, bueno, en esta última ronda, a Francesc.
2: Bé, sí, a veure, crec que, de fet, a mi em contaven que el centre de salut en un principi anava, en el 1999, crec que es va projectar, va començar el projecte en el 1993 i crec que anava a estar on està Musical i després va traslladar fora del poble. A veure, és veritat que estar dins del poble té les seues avantatges. Val? Però també els seus inconvenients, per exemple, les ambulàncies davant d'una emergència tenen un accés més complicat, la gent en cotxe té un accés més complicat, normalment hi ha gent major que ha d'accedir, que ha d'anar en cotxe, per molt que estigui des del poble, per a ells anar caminant podria ser una dificultat. Bé, jo, el centre de salut en si mateixa, jo hi repeteix, parlant en els sanitaris, en quant en el que respecta a l'espai no és tan deficitari com podem pensar. Jo crec que la manca de personal és el que potser trau a relluir o fa semblar que el centre de salut no podria ser suficient. Jo crec que si el personal sanitari tinguera unes condicions laborals millors, tant en horaris com tindre més companys per a poder compartir la feina, podria tindre més temps per a organitzar el centre de salut d'una manera més optimitzada, per suposar recursos com els equips informàtics. També m'han comentat que n'hi ha problemes d'aire condicionat, val? No funciona massa bé. Aleshores, jo m'agradaria posar el focus en el personal, perquè al final construir un nou espai, sobretot en l'espai que té el centre de salut al voltant, és molt més fàcil que buscar la manera de que vinga gent. Com dia Marta, és una zona de difícil cobertura. Aleshores, jo crec que n'hi ha que veure la forma en la que podem atraure així a gent, en la que podem a lo millor fer més torns, val? Per aprofitar millor aquest espai que tenim, en compte de multiplicar-lo per dos, però no dotar-lo de personal. Això quin sentit tindria, no? També em comenten els sanitaris i les sanitàries que tenen que aparcar el cotxe en la grava del centre de salut. Pot parecer una cosa banal, però en el dia a dia són coses que van, com lo de l'aire condicionat, que van complicant un poc la vida, no? Aleshores, nosaltres aboguem de nou per respectar les condicions laborals, per millorar-les, i per incrementar el número de personal sanitari.
1: Molt bé, moltes gràcies. Laura.
3: Bueno, jo per acabar un poc, explicar un poc que un lloc sanitari o no es pot fer amb nosaltres vivam, el Pla General ja regula on es poden ubicar, i com bé dia Francesc, en l'espai que n'hi ha catalogat per al sanitari on està ara mateix el centre de salut, crec que no seria convenient canviar el lloc de puesto. Estic en que, a banda d'ampliar-lo i donar-li millors serveis, que nosaltres considerem que sí que fa falta, la dotació de personal i de les condicions laborals que allí tenen és fonamental per a ells. Però bueno, nosaltres, en la mesura de lo que podem, i com vos dic, en les competències impròpies que tenim en tot el recinte, pues bueno, el tema de la grava, poden aparcar ara la grava fa menys d'un any, perquè no podien inclús aparcar des del recinte, tenien que anar inclús hasta la forana a aparcar. Per tant, pues nosaltres n'hem fet de mesura de lo que podem, i tenint en compte les competències impròpies. No m'agradaria terminar, acabar este torces de parlar del CEAM, que era l'última.
1: Ah, no, però és que això t'ho pregunto després.
3: Ah, vale, pues entonces...
1: No patisques, que tens temps.
3: Entonces hi ha temps. El que vull dir és que està molt regulat els espais on es pot construir i crec que això se doni. És veritat el que diu Francesc, que abans estava pensat per a fer-se on estava el musical, però mira, només tenim que donar-nos compte que la normativa ara mateixa li impedeix a una ambulància accedir pel carrer Carolina Sala. Per això prenem la decisió de que no s'aparque a un costat, perquè ara mateixa ni una ambulància ni un cotxe de bombers. El que vull dir és que hem d'anar adaptant-nos a les normatives que van canviant. El centre de salut està fet en la normativa, pues està, es va inaugurar en el 1990, no. La normativa serà del 70 i tantos o del 80, per lo tant, el 93 crec que es va inaugurar.
0: No. 99.
3: O 99, bueno, dona igual, el que vull dir és que la normativa del 99 no és la normativa d'ara. Es va fer com es va fer, seria en el seu dia perfecte, pues, però ara ha perdut la capacitat. Jo crec que el que tenim que fer la societat civil, els polítics, tots els grups polítics, és reclamar el que és necessari per al nostre centre de salut, és dotar-lo de les condicions necessàries. Tots sabem que l'administració pues, és lenta, una manera de lentitud que la ciutadania de peu no entén. També hauríem de pressionar la ciutadania i els polítics per a canviar això, i nosaltres com a Partit Socialista sí que creiem que és necessari i indispensable una millora de la instal·lació i una millora en les condicions de les persones que allí estan.
1: Gràcies, Laura. I tanca Marta este torna.
0: Vale. Per el que heu dit de que els cotxes estan aparcant en la grava, crec que puc dir i podem tocar gràcies i aclamar que som un centre de salut que tenim un espai de pàrquing per al centre de salut, no molt gran, però si tu te'n vas als pobles del voltant, Dénia, no pots aparcar si vas al centre de salut. Oliva, en el nou que hem fet de Sant Francesc, en l'auxiliar, però en el centre de salut, no hi ha zona de pàrquing. I ja si tires cap a la zona de la Ribera, Cullera, no pots aparcar, no tenen zona de pàrquing. Crec que en cap lloc on vas a treballar el donen una zona de pàrquing. Ja que és que no podem voler-ho tot. Respecte a dotació de personal, vale, sí, em pareix correcte que s'augmenti el personal, però si no hi ha consultes, de què em serveix a mi tindre tres metges si només tinc dos consultes? El tercer metge com el tinc? Pegant voltes pel poble, anant al mercat a comprar? És el que hi ha que mirar, perquè un metge d'atenció primària no vol treballar de vesprà, a no ser que sigui una guàrdia paga a part. Però també estem reclamant que no volem fer guàrdies de 24 hores, que estan fent tots els mesos una vaga l'última setmana de mes. Això no ho la sabem, però estan fent una vaga tota la... Ja fa des de gener que van les vagues. Entonces, vale, reclamem personal, però en el pose, si jo només vull treballar de 8 a 3, tu vols treballar de 8 a 3, ell vol treballar de 8 a 3 i l'altre vol treballar de 8 a 3 i una vespre a la setmana. Si jo poso més personal és perquè uns tenen que treballar de 8 a 3 i els altres de 3 a 10 de la nit. Se suposa, però no volen. És que és molt fàcil dir-ho, però jo sóc el que estic a mi i jo soc de matí, però el que vinga i li tingues que posar l'horari de vesprà no va voler vindre a fer l'horari de vesprà. Siguem realistes. L'horari de 8 a 3 és molt bo.
2: Depèn de la remuneració, suposo.
0: Depèn de la remuneració. Ja, però quina remuneració té un metge a dia d'avui?
2: Ho desconec.
3: Però si a lo millor li dones més diners al que va per l'esprà, però a mi el seu pensa...
0: No van a voler-lo, no van a voler-lo i al dir el per què. Vale? Perquè per la vesprà tenen les seues consultes privades. Vale? Per això estem anant en la pancarta a Madrid a fer manifestacions que no volen fer guàrdies de 24 hores perquè volen tindre la privada, que és la que ens deixa els diners.
2: Clar, però és que d'ahir que jo fera tant d'incís en les condicions i els salaris, no? Que entren dins de les condicions... I és que estàs competint, encara que siguis una sanitat pública, al final estàs competint, però personal. Ja, per això però... diria jo d'atraure el talent, i el talent s'atrau en condicions i s'atrau en sou.
0: Jo t'ho he dit perquè jo he treballat en atenció primària, vale? I nosaltres fem O sea, el metge que jo tenia assignat feia una vesprada al mes, una vesprada a la setmana, ¿vale? Pues esa persona resava que arribara maig perquè li llevaren les vespraes. No volia fer una vesprà. Per què? Perquè ella havia fet aquesta especialitat per tindre el seu horari de 8 a 3 i la seva guàrdia.
1: Bueno, hem de tindre en compte sobre això, que és veritat que depèn d'on treballes, tens torn de vesprada. Vull dir, pot ser rotatori o no, però, per exemple, en un mitjà de comunicació autonòmic, generalista, tu tens torns de matí i de vesprada i de cap de setmana. Vull dir, i n'hi ha molta gent que treballa al matí que li vindria millor anar al metge de vesprada. I això està perquè no necessitaries temps del teu horari laboral per a poder acudir a la consulta mèdica, que tu vas, estàs citat a tal hora, però no saps a quina hora entraràs. Perquè pot ser una hora o dues les que pugues estar allí en consulta fins a que t'atenga el metge o metgessa, no? Per això que parlem de com estan les agendes de cadascú i aquests 10 minuts famosos que demanen per a poder atendre els pacients i les pacients una vegada entren a consulta, que moltes vegades no pues, si vols complir amb l'horari no els tindries, no? Per tant, són moltes coses que s'haurien potser de revisar i que, bueno, està clar que de 8 a 3 està molt bé, però que n'hi ha altre tipus d'horaris que també existeixen i que també entren dins de la baralla, no? I que no s'haurien de tancar les portes a això. Però és un altre debat que no ens toca a nosaltres ara. Anem a avançar i pel que comentava Laura i també havia introduït en certa manera, no? Seguint este fil de la piràmide poblacional, de la demografia de Pego, el Centre d'Envelliment Actiu, el CEA o el CEAM per a molta gent, la llar del jubilat o el pensionista, fa temps que realitza moltes activitats a l'espai veïnal perquè es queda menut. És el centre, de fet, més menut de la província d'Alacant, amb uns 660 metres quadrats, una circumstància que va denunciar en el seu moment la que era directora del CEA, Dolors Sánchez. Este centre també depèn de la Generalitat, però no sé si l'Ajuntament, junt amb l'equip de direcció i l'equip professional del CEA, doncs poden presentar una proposta per a un canvi d'ubicació o per a un desdoblament o tindre com diverses seus amb la finalitat, no?, de dotar el servei de l'espai necessari per a desenvolupar totes aquestes activitats que plantegen any rere any i que moltes vegades també voldrien que pogueren ser moltes més, no? En este cas, Francesca, comences tu.
2: Bé, un poc per posar en valor i explicar en què consisteix un CEA, és conegut com a Centre d'Envelliment Actiu, la gent ho ha conegut tota la vida i encara la coneix com CEAM, no? Uh-huh. El decret de tipologies després ho va canviar a Centre d'Envelliment Actiu. Bé, això són els centres d'envelliment actiu, són un servei essencial de caràcter ambulatori, competència autonòmica, com bé ha dit Sara, que presten una atenció especialitzada i molt important preventiva a les persones majors. Vale? Presten serveis com prevenció i manteniment d'hàbits saludables, rehabilitació preventiva, socials educatius, activitats físico-esportives, també tenen servei de podologia, de perruqueria, de fisioteràpia, exacte. Servei de menjador, en alguns casos, són serveis clau, i ara que estàvem parlant, no?, de la pressió del centre de salut, no?, per la població envellida. Són serveis clau per a prevenir problemes que poden derivar després una atenció, que requerisquen una atenció mèdica, no? Per tant, si tenim un CEA que funcione bé, on la gent major puga anar allí a que l'atenguin en les seues necessitats de tot, ja heu vist l'espectre de serveis que es poden prestar allí. Si li prestem aquests serveis, estic segur que a banda de millorar la seva qualitat de vida, aquesta pressió en la sanitat en certa manera podria baixar ja. Òbviament és un centre menut, efectivament. O sigui, torno a repetir, el ventall de serveis que ha de prestar un CEA és molt ampli, no? Per tant, sí que és veritat que és un centre en quant a espai, que és deficient. Val? Nosaltres creiem que som molt afortunats per tenir-lo en Pego, perquè recordem que no en tots els pobles n'hi ha, és un servei comarcal. Sí que és veritat que per l'àmbit poblacional el que atén gent de fora del poble no crec que vinga tanta, potser algunes activitats en concret sí que venen, però utilitzar l'espai en el seu dia a dia, clar, et diu Marta que no, és que és lògic, clar, és que és lògic. Però per donar-nos compte de la sort que tenim en Pego per tenir-lo, no? Uh-huh. Per tant, nosaltres, el tema del desdoblament, si és a altres poblacions, nosaltres no el veiem. Nosaltres des de Compromís sempre lluitarem per a que el CEA estigui a Pego i els serveis es presten íntegrament en Pego. Uh-huh.
1: Jo quan deia despoblament, desdoblament, no pensava en una altra població, sinó dins de la mateixa localitat. No estava pensant en que se l'emportaren, no sé, al Verger, o a nosaltres ens tocaria potser a la Júbia, o a la Gallinera, per exemple. No estava pensant en això, sinó dins del mateix poble. Laura.
3: Val, nosaltres, per la informació que tenim i perquè estem en el govern pues, de fa temps veiem el problema que ha tingut o les necessitats que ha tingut el CEAM dia a dia. Però la problemàtica més greu desencadena pues, a l'hora de que es té que fer la revisió de l'edifici per la catalogació, es tenen que posar en obres i entonces sí que ja no hi ha espai de ninguna manera per poder fer ninguna activitat dins del CEAM. Es manté una reunió en la conselleria perquè com bé dius, n'hi ha una titularitat de la conselleria ara mateixa que ja estan utilitzant, vull dir, l'espai veïnal no és una de l'administració local, sinó és de l'administració autonòmica, per tant, li seria molt fàcil adequar el que vulguera per tal de donar més capacitat a les necessitats que té el CEAM. Però bueno, en aquesta reunió pues, no arribem a ningun acord d'ampliar o de que es traspassi algunes coses a l'espai veïnal, com ja està fent-se, però bueno, nosaltres com a administració local sabem les necessitats que tenim i es decideix cedir-li els llocs que necessitàvem per a que aquestes persones, que nosaltres algun dia també serem vells, desenvolupen les activitats que estaven desenvolupant fins ara. Bueno, tornem a les competències impròpies que té l'administració local, però no podem deixar per espai a unes persones sense desenvolupar activitats que necessiten. Ara últimament ha canviat la direcció del CEAM, s'ha tornat a posar damunt de la taula pues les despeses que s'està pagant de part de l'administració local per a que puguen seguir fent activitats en una instal·lació seua, però que paguem les despeses nosaltres, la negativa per part de l'administració autonòmica, pues, podem firmar un conveni però a canvi de ninguna remuneració econòmica, per tant pues, firmarem aquest conveni per continuar ajudant a la gent major del nostre municipi, però continuem amb les competències impròpies en este assumpte també.
1: Mm-hmm. Per tant, vols dir que continuaran fent activitats sobretot de gimnàstica i aquestes qüestions que necessiten més espai a l'espai veïnal, però sense que la Generalitat traspasse una quantitat X per a despeses de manteniment, per exemple.
3: Correcte.
1: Uh-huh. Marta.
0: El CEAM es va crear l'any 2000 en el nom de CEAM, no CEA, CEAM, vale? I com ben dit abans, per a una població de 7.200 habitants, no de 10.800, és a dir, 3.600 menys, una població que no era tan, la gent major no era tan activa com ara, perquè és com bé he dit abans, és a dir, és que jo recordo veure ma abuela, vale, la última volta que la vaig, la recordo veure la vestida com una dona major en la falda, en la camisa, i ara ve que una dona d'aquesta mateixa edat de ma abuela i és pues una xica jove, va en el seu pantaló vaquero, va a pintura, va a gimnàstica, va a memòria, va al curs del telèfon mòbil, que saben gastar-lo més que jo.
1: Uh-huh. S'ha retardat l'envelliment.
0: Sí, s'ha retardat i és una cosa que realment em sembla
1: positiva.
0: Molt positiva, perquè l'època de la teua jubilació, que és quan tu tens el teu temps lliure, aprens moltes coses que per circumstàncies i perquè no existien no les has pogut aprendre antes. És veritat que per el canvi de les necessitats l'espai s'ha quedat menut, que estan anant a, estan gastant un espai municipal que és l'antic institut, perquè l'antic institut és municipal, era un terreno municipal que es va donar a, es va cedir a conselleria per a fer un institut. Una volta la sessió de l'institut s'acaba, perquè se van a l'institut vell, es fa una desafectació del terreny i torna a ser de l'Ajuntament.
3: No, perdona que tinc que tallar-te, n'hi ha una sessió demanial per part de la conselleria, no n'hi ha una desafectació del sòl. Si hi ha hagut una desafectació del sòl, l'edifici sencer seria de l'Ajuntament. N'hi ha una sessió demanial on te'l deixen pel resto de la teua vida si el dediques a un cert d'ús.
0: És que és, perquè s'ha posat un ascensor, s'està arreglant dins, entonces és, al final, si fora de conselleria, jo el dic una cosa, jo no em gasto un duro en una cosa que no és meua. Siguem realistes.
3: Si de conselleria, el CEAM també va posar un ascensor a l'Ajuntament perquè les persones que l'utilitzaven
0: anaren,
3: les necessitats són les que són i si l'administració competent no ho fa, pues, en informes de reparo fa l'administració local.
0: L'ascensor posat en 2017, és a dir, 17 anys després, que és que abans no feia falta un ascensor, que la gent que gastava el CEAM no li feia falta un ascensor, doncs crec que molta gent. Sí. Vale. El tema seria intentar desdoblar que dins de la mateixa localitat, com bé dir Francesc, que no se ho emporten fora, perquè ja si no sí que ja mos quedem pego pa, ciutat, poble per a vindre a dormir, i que es intenti posar-nos en la conselleria de benestar per a que faci un local més gran. El problema són els terrenys també, que no disposem de terrenys per a fer-ho tot tan gran.
1: Bueno, la solució seria eixa, no? Gastar una part de l'espai veïnal que encara no està en ús per a justament aquest tipus de qüestions, no? Si voleu, un segon torn, que no cal que siga de 3 minuts, pot ser de menys, per a tancar aquesta qüestió, fem una pausa i tractem alguna altra cosa. Francesc.
2: Sí, no, nosaltres totalment d'acord en que l'Ajuntament, de fet nosaltres quan governem farem el mateix, faci tot el possible per a que les activitats que ha de desenvolupar el CEA es puguin desenvolupar des del poble, ja sigui utilitzant una figura d'un conveni, l'espai veïnal, però sigui com sigui que es quede des del poble, això sí, no deixant de demanar a la Generalitat que assumisca la seva competència i dote del poble d'un centre d'envelliment actiu on es puguem prestar tot el ventall de serveis de forma integrada en un mateix centre, perquè a més això facilita molt per a la gent major accedir a serveis que d'altra manera, si ho tenen lluny de casa, a lo millor és complicat o els familiars els han d'acompanyar i a lo millor laboralment no poden. No és, el seu horari laboral no és compatible en acompanyar-lo a aquesta activitat o a aquest servei. Per tant, nosaltres reivindicar que la importància del CEA i tornar a donar-li valor, no, que el puguem tindre en pego i poder disfrutar d'ell. També no restar l'importància al servei de bar cafeteria, que ara mateixa no existeix, no? Nosaltres hem parlat amb la directora, han anat allí, hi ha dos tècnics de la Generalitat, però de moment pues de nou, no?
3: La normativa
2: no, de nou no s'ha manejat res.
1: Bueno, s'ha de fer remodelació,
2: sí,
1: de la cuina.
2: Sí, ha anat una empresa constructora allí a pegar, no sé si aniria a través de licitació, no ho sé, o a través d'una contrata, no ho sé. Però hi ha anat gent allí a visitar-ho, però no n'hi ha hagut...
1: No hi ha hagut moviment cap avant.
2: No n'hi ha hagut cap moviment. És un servei molt important, no? Uh-huh. Perquè m'abuelo era un usuari també del CEA i el seu ús ha baixat molt des de que no està aquest servei. També, clar, allí sempre anaven a jugar a cartes, es feien un cafè, uh-huh. Vale? I sempre és més fàcil disfrutar de la companyia quan tens alguna cosa que picar.
1: Sí, és la socialització, no?
2: Exacte, que, i també, pues, jo què sé, pues, visites...
0: Som de bar.
2: Clar, sí, no, és que som... És que és veritat, perquè...
0: Som de bar.
2: i damunt pues, per les visites dels familiars pues, també tots crec que hem anat a sopar allò una volta. És agradable que un centre que es dedica a la gent major també pugui estar obert, no?, a gent jove, que ells també es puguen relacionar amb gent jove, i crec que també el bar cafeteria també era important en aquest aspecte.
1: Sí, i s'està intentant lluitar perquè es posa en marxa, però com deia abans Marta, i crec que en general s'ha dit així, les coses de Palau, no?, pues van al seu ritme, que no és massa ràpid, la veritat. Laura.
3: No, pues bueno, jo, com heu dit ja, jo penso que el SEAM és algo, un lloc on passen més coses. O sigui, la relació social que n'hi ha dins del SEAM, pues jo penso que és fonamental per a les persones que ens fem majors, i és la manera que tenim de relacionar-nos, on veiem que, pues, que en l'actualitat, per la manera de famílies, d'associació, pues, de societat, hi ha moltes persones que viuen a soles i aquest lloc de sociabilització és important. Però ho heu dit perfectament, les necessitats que les persones que allí tenen moltes vegades no abarquen la normativa d'un CEAM. Per exemple, jugar a cartes. Jugar a cartes és molt important per a una gent que va allí, i tan important de jugar a cartes és poder fer-se el cafè, que ara mateixa no tenen. Entonces, per això és un problema molt grave per a les persones que van allí. Però molt grave. El jugar a cartes i no poder fer-se un cafè. Ara, per lo menos, es deixen jugar a cartes, en una hora regular, però per lo menos es deixen jugar a cartes. El que a nosaltres ens agradaria és que moltes vegades deixarem de regular les coses com les regulem, o tinguem una altura de mires diferent i les interpretarem d'una altra manera, perquè també li fem la vida més fàcil a les persones que allí van. A veure, quan a mi em diuen que no poden estar jugant a cartes, doncs em fa risa, i això a ninguna persona que li ho expliques ho entén. I això es pot fer en un hogar del pensionista, que és el que n'hi havia antes, o que és el que n'hi ha a Oliva, però a lo millor en un CEAM pues la normativa no t'ho permetix. Pues bueno, allí les persones diuen que van a incomplir la normativa, i jo també ho faria per jugar a cartes. Però el servei de bar és fonamental. Fonamental des del meu punt de vista. I conforme es licite, pues tindrà algú que vulgui aportar-lo o no.
1: Pues quedarà desert.
3: Perquè el tema de les licitacions i de tota la parrafà d'expedients i papeloris administratius, pues la gent, a lo millor a una ciutat sí que li pareix, però així pues no ho veuen. La licitació serà de l'administració autonòmica i encara més complicat. Per lo tant, nosaltres aboguem per si tornem a recuperar la Generalitat d'alguna manera, que m'ho fem mirar això de veritat d'alguna manera. I com dic, lloc a la seva disposició el tenen perquè són propietat, i nosaltres ningú problema, a 10 metres del que estan. O sigui, crec que no hauria de tindre ningú problema l'administració per dotar dels serveis que necessita el nostre municipi.
1: Gràcies, Laura. Marta.
0: Com m'estaven dient els companys, el servici de bar, més que de bar, de poder-se fer un cafè, el que jo veig que era important era el servici de cuina, perquè hi havia molta gent que el seu plat de calent que menjava era el que menjava migdia quan anava a menjar allí. Però com sempre diuen, el que busca troba, i es va anar a buscar i a tirar a la persona que estava en el bar. Van anar per ella. Un bar que una cafeteria que funcionava, on anava gent jubilada, i com ve dir Francesc, gent jove, també anàvem a sopar allà a fer-nos la cerveseta, que som de bar. Entonces,
1: bueno, se suposa que el tancament de la cuina no és exactament per això, sinó que hi ha una... Perquè
0: sí,
1: actualment
0: sí,
1: no està obert.
0: No està obert,
1: però... Hi ha algo que s'incomplix,
0: si la normativa. Si tu busques, trobes. Sí, o sigui, sí. La normativa no era del mateix dia. La normativa portava molt de temps. ¿Vale? I van buscar i van trobar. Qui busca, troba. És com si jo em pega per anar al metge i dir-li tots els dies que em faig una prova. Al final, algo m'eixirà. Algo m'eixirà i estaré malalta. Però això segur el mateix. Qui busca, troba. I això ha passat. I ens han quedat sense un servici que per a la gent gran, sobretot, hi vaig... Homes de 70 anys en amunt, era l'únic plat de calent que es posaven a la boca en el dia. Ara o van a un servei de menjar per emportar, que tampoc és que peu, només casero en té un, o tenen que anar a un restaurant on el menú és el doble i en la pensió que cobren la prestació no es dona per anar els 30 o 31 dies del mes.
1: Moltes gràcies. Anem a fer una pausa i en tornar continuem parlant d'altres qüestions.

pensar. La tradició, la cultura, la llengua, la nostra terra. Radio Pel.

Volem estar prop de tu. Volem acompanyar-te. Volem ser la teua veu. 107.8 de la FM.

0: I continuem amb el programa A Debat, l'últim de la temporada, i ho fem amb un to molt diferent perquè estem a punt de començar la Fira i Festes de Pego, festes patronals, festes de moros i cristians, i ja que tenim ací a representants de les tres formacions polítiques que conformen la Corporació Municipal, m'agradaria saber quina és la valoració que em fan de les mateixes, que suposem que no serà exactament la mateixa que puga fer Laura per el PSPB que, no ho sé, Marta o Francesc pel PP o per Compromís. Té el torn de paraula, en primer lloc, Francesc Soro, per Compromís.
1: Sí, bé, jo què he de dir dels moros i cristians? Res, una festa d'un valor històric i cultural enorme, que representa, crec que, totes les facetes dels valencians, no? Les ganes de festa, la música, l'estar al carrer, celebrar. És un dels, per a mi, l'esdeveniment de l'any al poble, més enllà de Carnaval, la pinyata, d'un valor que, bueno, en Pego tenim la sort també de tindre falles, no? Mm-hmm. Crec que també vaig estar així antes de falles. I també...
0: Sí, sí. També vam parlar ara de festes.
1: Sí, sí, sí. O sigui, vull dir, en Pego tenim la sort de tindre estos dos monuments, no?, de festes, com són els moros i les falles, però ara toquen els moros i també, pues, res, posar en valor en els últims anys com la festa de moros i cristians a Pego ha crescut tant en nombre de festers i festeres com en qualitat, val? Jo tinc amics que ixen en moros al Verger i a altres pobles i a vegades jo dic, bueno, sí, els moros a Pego estan superbé, però... I ells diuen, però què? Vull dir, però si nosaltres estem, mos reflexem en vosaltres, intentem fer les coses conforme les feu vosaltres. Aleshores, posar en valor tota eixa... Eixe bé cultural que tenim, també eixe bé de per ajuntar-nos, no? de passar-ho bé i res, amb moltes ganes de que arribi i que tot el poble ho disfrute, que ho disfrutem i que ho disfrutem nosaltres.
0: Doncs esperem que així no siga. Laura.
2: Bueno, a mi el que més m'agrada és que una de les poques voltes se'ns vaig a convidar a parlar de festes patronals i de moros, perquè coincideixen. Uh-huh. I és una cosa, pues, peculiar del nostre municipi, sí. Que si analitzem els pobles del nostre voltant, pues no passa. De normal tenen una sola festa, on tot el món té vacances, s'agarren 15 dies de vacacions i són les seues festes patronals. Però nosaltres, com diu Francesc, no és que en tenim dos, és que tots els caps de setmana tenim festa durant l'any i ens inventem i creem, perquè som festeros i de ball, d'ajuntar-nos i de sociabilitzar, pues, tots els mitjans també de tot, vull claro. Dir, i al final pues, crec que som un poble que té festes sempre. Però bueno, venint a parlar de les festes patronals i de moros i cristians que coincideixen, pues, crec que cal dir que en els últims anys la festa de moros i cristians pues, ha crescut i nosaltres pensem que d'una manera important i deixant constància de l'evolució històrica que ha tingut els cristians al nostre municipi. Però no menys important és la festa del patró, però com tot està
0: barrejat
2: i relacionat, pues, bueno, tenim que parlar de les dues coses conjuntes. I tant de història té una cosa com l'altra. Les festes patronals es celebren a Pego des de 1400. Per tant, d'història, tenim molta història al nostre poble i és una cosa que tenim que mantindre i que tenim que treballar perquè es mantinga totes les costums i tradicions que n'hi ha al nostre poble. I crec que la col·laboració és fonamental per a fer-ho tot gran i important. Això és el nostre punt de vista de socialistes. La col·laboració i el treball de l'administració i de les associacions és fonamental. I el treball constant de tots no pot decaure, és el que nosaltres pensem, perquè igual que dic que en els últims anys el tema de moros i cristians ha millorat exponencialment, cal dir que el dia de la festa del patró jo forme part des de que estic al govern. Antes no ho ha fet perquè sempre estava de festa a algun puesto. Però jo, deixeu-me l'expressió, flipa el dia del patró, veient el que n'hi ha al poble. Jo mai ho havia vist i dic, madre mia, això és important. Per tant, per la història i la tradició que tenim, tenim que treballar per mantindre, però no deixar de banda que tenim festes tots els caps de setmana, que no ens inventem ninguna més ja, que ja és prou, perquè a que no li agrada la festa i li molesta, doncs també es queixen moltíssim. Per tant, una barreja i el terme mig entre tot és important.
0: Gràcies, Laura. Marta.
3: Realment a mi el que menys ens agrada és que tant les festes patronals com les festes dels moros i cristians conviuen, encara que molta gent diu que no conviuen, que una festa es menja l'altra. Des del nostre punt de vista creiem que no, que el diumenge s'acaben els moros i el dilluns comencen les festes patronals, per a nosaltres haurien de començar diumenge per la nit, per a no tindre un talló. Així a la gent no se n'aniria al mar a estiuar. Que jo necessite descansar, però els xiquillos de 18 anys no tenen falta de descansar. Jo quan tenia 18 anys no volia descansar, ni jo ni ningú d'ells.
2: Bueno, volia que continués.
3: Però és una setmana d'antes.
2: Ara és el que passa.
3: És una setmana d'antes. També dir que l'Ajuntament, que és un... És una cosa que van proposar des dels populars i ens la van acceptar, i jo he anat a dos, la tercera no vaig poder anar perquè per motius de salut. S'ha fet una comissió de festes on hi ha gent de totes les edats. Es va intentar captar a la gent per les associacions, però tu després ja vas a nivell personal per a donar idees. Llavors, quan passen festes valorarem si la comissió funciona o no, perquè cadascú ha donat la seva opinió i és una cosa per a millorar, i sempre el que siga millorat per a millorar i el que estiga ben fet s'ha de reconèixer també, no siga només criticar-nos entre nosaltres, ara que venen festes, que siga tot en pau i harmonia. Dir que els moros i cristians, a banda de créixer com a festa, han crescut donant un valor cultural a la festa que abans no la tenien. Abans era una festa de beure i nocturna, quan les festes cada vegada són més diurnes i n'hi ha que donar-los més el valor cultural que tenen, i sobretot donar-los les gràcies a la Federació de Moros per haver posat el desfile a les 8 de la vespre, que a l'Eixa de l'Esprà no es podia eixir a veure el desfile, feia molta calor.
2: Sí, però com tot en aquesta vida, meitat poble estarà a favor i meitat poble estarà en contra.
3: Doncs jo us dono les gràcies.
2: I l'altre massa.
3: Jo us dono les gràcies, és molt, per mi l'hora és perfecta.
1: És veritat que n'hi ha pobles, ciutats, Cocentaina, Alcoi, on la desfilada de l'entrada de moros i cristians s'acaba tardíssim. De fet, és tradició que els bars traguen taules durant el recorregut i la gent sope allí, es fa ja vegar alguna cosa després del sopar mentre mira la desfilada. A Pego jo no sé si la gent està acostumada a veure un desfile tan tard, una desfilada tan tard, però està clar que últimament el calor apreta, cada volta apreta més, i és una decisió, jo crec, que pot eixir bé, la gent s'ha de mentalitzar. També és un repte, no?, per a les filades de moros, perquè es soparà molt tard, també retrasarà l'hora, suposa, de... no ho tinc ara en ment, però l'hora de la rebel·lià també suposa que es podria veure afectar. Però sí, és una altra manera, no?, d'intentar.
2: Però visualment serà espectacular.
3: Sí, perquè és que cara a la nit és
2: visualment serà espectacular.
0: Per als mòbils no tant, per a les fotos i els mòbils,
1: bueno,
0: això... Ja,
1: no cal tant de mòbils.
2: No estic pensant en
0: Però jo estic pensant en tu.
3: Per exemple, el pujar el carrer Sant Rafel a les 7 de la vespre, n'hi havia filades que no podien pujar per a pujar en els ulls tancats perquè els tenien el sol de cara, era inhumà. A banda, aquests trajes que donen molta calor, més és que són de les filades, no tant, però és que són jo l'esquadra de trajes llogats, jo crec que fa molta calor baix d'aquest traje, com per tindre el sol de cara, el maquillatge...
0: Bueno, es veurà quin és el resultat, però és veritat que, bueno, la gent normalment veu a un lloc fix el que és la desfilada, no repeteix després, per tant, bueno, pues igual una hora més tard del que és habitual acabarà.
2: Més,
0: jo ahir no dic...
2: Jo pensé que més.
1: A mi m'ha paregut interessant el meló que ha dit Laura. El meló que ha obert, que, que, lo de que es moro són al mateix temps que les festes patronals. És veritat que és un tema que a altres poblacions no passa. És interessant, i alguna volta s'ha debatit...
2: Sí, hi ha alguns problemes respecte a això.
1: Hi ha algunes històries, no? Però és veritat que estar junts pues, porta les seves coses positives.
2: Però s'ha solucionat sempre parlant.
1: Sí,
2: al final jo penso que és la manera de treballar, posar en comú les coses.
1: Sí,
2: al final... Pues és la peculiaritat que tenim.
1: Exacte.
2: És la peculiaritat no, que tenim.
3: No ha passat com altres pobles que sí que les han absorbides. Hi ha hagut pobles que sí que es moros ha absorbit al final les festes patronals i també, com més tendent, és que també és cultura i és tradició el patró del poble.
0: Bueno, jo crec que sí, hi ha com dos parts, o tres, no? És com... Per exemple, enguany comença el 19, hi ha activitats, però a partir de dijous 25 i fins a el diumenge 29 són moros i cristians. I després tornem a agarrar-nos a les festes patronals. No? I aleshores ahir n'hi ha com un equilibri... Bueno,
2: però és que, jo penso que és lògic, és complicat, però és lògic arribar a acords. El que seria il·lògic és que els moros i cristians anaren per un costat i les festes patronals anaren per un altre, i n'hi hagueren dies que solaparen coses. Això seria el que no seria normal. Però jo crec que quan hi ha diferències, assentar-te a una taula, i uns se deixen, els altres se deixen un poquet, i tot, i al final això suma i fa la festa gran des del meu punt de vista.
0: Uh-huh. Així no és. Doncs... Confiem que se ho passeu molt bé, perquè no sé si tots i totes esteu enfilades.
2: Jo malauradament,
0: no
2: per responsabilitats, perquè algo tenia que abandonar després de tindre el xiquet, si no és el meu home en dia bye bye, pues vaig tindre que deixar una cosa i va ser els moros, però a mi m'apassiona. I a més, els moros, no els cristians, m'apassiona el traje de moro, la música de moro, m'apassiona, i ho veig, però quan no pot ser, doncs no pot ser.
3: Jo contim moltes localitats, doncs en Pego soc fallera, en una altra soc mora, en una altra soc cristiana, i va tot va per l'aire.
0: Tot per l'aire, bueno.
2: També està bé.
0: Està bé. Tu sí.
1: Jo guany és un poquet diferent per mi, però...
0: Estàs
1: però,
0: en bueno, stand-by.
1: No estarem en stand-by.
0: Però...
1: No desfilarem, però...
0: Però estaràs vivint però, la festa d'una altra manera.
1: Però estarem vivint la festa i l'any que ve a veure.
0: Molt bé. Bé, ens queden 10 minuts, menys de 10 minuts, però m'agradaria preguntar-vos una última cosa, i és que és l'últim programa d'este curs. I, bueno, l'any que ve, a partir de... Quan tornem de l'estiu, suposa que estarem ja... Si ja es nota que les eleccions són al maig del 2027, encara més, no? Aleshores, en este sentit, el PSPB ja ha renovat executiva... la resta de partits, quin calendari més o menys teniu previst, aproximat, per a, no sé, com a mínim fer públiques este tipus d'accions, no? O de... Pues sí, d'accions polítiques internes que el que fan és moure l'engranatge per a eixos mesos intensos de cara a, bueno, convèncer a la gent per a que vos vote. 2 minuts cadascú, aproximadament, val, Francesca?
1: Sí, nosaltres ja portem unes setmanes ja intentant avaluar o avaluant en quin equip comptem, equip estable, equip en ganes de treballar. Uh-huh. Per sort el tenim, se'ns ha reactivat gent amb moltes ganes, esperem poder reactivar-ne més. Les legislatures sempre on no es governa ni en la localitat ni en la Generalitat sempre són un poc complicades per als partits. Però Compromís ara és un partit que està molt fort, té uns lideratges molt forts, tenim a Baldoví, tenim a Mònica una altra volta amb vosaltres. En Pego en concret, com he dit, l'equip està cohesionat, en ganes de treballar, torna a repetir, se'ns ha reactivat gent. Ja estem planificant les accions a dur a terme inclús després de l'estiu i fins les eleccions. I per a nosaltres el punt clau, no? on la gent... Bueno, la gent mos coneix, no? Però la gent coneixerà més les cares de, o no, on es situarà cadascú en la llista, uh-huh. en les primàries, que som l'únic partit de PGO que les celebra, els nostres simpatitzants, les nostres simpatitzants tenen el privilegi de poder elegir el seu cap de llista i ordenar la llista. Uh-huh. Aleshores, aquestes primàries pensem que planifiquem que es puguen donar a terme en febrer, sempre s'han donat en aquesta època, per tant serà unes minieleccions, no, que tenim nosaltres, perquè costen prou de preparar, la veritat, s'han de comptar els vots i s'han de mantindre les garanties, no, de votació. Però vivim amb molta il·lusió, no? Vivim amb molta il·lusió perquè és una oportunitat per a presentar a les persones noves, uh-huh. per a presentar a gent que es torna a activar i per a motivar el nostre electorat.
0: Molt bé, gràcies, Francesc. Ja m'ho he apuntat ahir, Poder, primàries, compromís. Laura, vosaltres ja un menet et fitxa.
2: Nosaltres el punt de partida és la renovació de l'executiva. Però nosaltres en aquest punt de partida ja estem en eleccions, però tots estan en eleccions.
0: Es noten els plenaris.
2: I mos donarem de tregua aquest estiu per a que estiguem tots tranquils, però com tots sabem, a partir de setembre pues vindrà ja la campanya de ple. Informar-te que nosaltres també fem primàries. Quan no fem primàries és perquè n'hi ha un candidat i no es presenta ningú més. Bueno, nosaltres, per la trajectòria que portem en els últims anys, pues, més o menys tenim molt rodat pues, l'analització de dades, com estava dient, i moltes coses, però preparar una campanya electoral sempre és complicat. Que els militants s'activen i que es mobilitzen i que tot pues, al final també costa, perquè tots ens mobilitzem a una setmana d'eleccions perquè ens agarra la neura, però un any antes has de treballar i pues costa, i costa molt, perquè no... Jo no sé la resta de partits, però per a nosaltres no és fàcil aportar cares noves a una llista, perquè la gent opina molt i critica molt i és molt bonic tot, però a l'hora de donar la cara i parar la teva cara a una llista pues ja és més complicat, perquè pues perquè estàs a la palestra de crítiques i de moltes coses, però bueno, al final això es creure en la política i va en el càrrec. És veritat el que diu Francesc, pues quan estàs a l'oposició, jo no ho he aprovat mai, però perquè he tingut la sort des que he entrat, pues hem continuat a governar, però entenc que deu ser un poc gelat estar a l'oposició, i 4 anys, pues si estan governant passen molta pressa, però si no estàs governant, pues no passaran tan de pressa, i després preparar la maquinària per enfrontar-te a unes altres eleccions que moltes voltes pues que passen coses que no t'agradaria que passaren, o crítiques que sobrepassen a tu i ataquen a la família i moltes coses, però bueno, nosaltres estem ja de pleno activats, i bueno, li demano a tota la gent que s'active ja, que ja ho tenim ahí.
0: Gràcies, Laura. Marta, acabes tu explicant-nos.
3: Nosaltres ja crec que portem 4 anys treballant en les pròximes eleccions. La maquineta no para, conforme dit Laura, la maquineta no para. Ara ens hem donat una tregua de passar les festes i passar l'estiu com bonament puguem.
0: Per a recuperar forces.
3: Per a recuperar forces. I a setembre ja continuarem parlant. Nosaltres tenim una executiva que segurament siga la que continua, perquè estem tots molt contents, entonces no
0: hi haurà renovació o moviments.
3: Jo he dit segurament, no
2: puc confirmar,
3: ni confirmo ni desmiento. Jo t'he dit segurament. Estem molt contents en l'executiva que tenim, tenim molta gent darrere fent molta faena que no es veu, perquè realment són 5, conforme hem dit, 5 cares que estan ahí, però hi ha molta gent darrere fent feina que no es veu i que no lluís. No lluís, no reconeix, no lluís, millor dit. I ens ajuden molt, així que a setembre ens tornarem a veure, ara estiguar tots. I a setembre les piles carregades.
0: Doncs estarem pendents a setembre de tots els moviments que vagin fent-se i també de com vagin configurant-se.

cançons que marquen un moment. A Radio Pego, aquests moments fan tota una vida. Sintonitza'ns. Estem al 107.8 de la FM.

0: 107.8 de la FM. Ràdio Peu. Som la teua veu.
1: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII, un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego, Ajuntament de Pego.

0: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
1: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. Cinc dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
2: Radio Pego també està al Facebook. Busca'ns.

0: Conta una llegenda que hi ha una cova molt fonda on passen coses curioses cada vegada que els seus habitants es reuneixen. Prepareu-vos per descobrir la cova dels grills.
1: El lloc on la tertúlia encén les idees i el teatre radiofònic les fa volar. La cova dels grills. Entra si t'atrevisses.
2: Un programa de Ràdio Pego els dimecres a les 9 de la nit i a la web quan tu

Hola amics i amigues d'este programa La Cova dels Grills. Avui és un dia un tant especial perquè este és l'últim programa de la temporada. I si m'ho permetiu, i abans de començar, m'agradaria dedicar-los unes paraules a esta gent que tinc ací, sentada a aquesta taula. Hi ha idees que, quan te venen al cap, el més sensat seria deixar-les passar. Però clar, jo no sóc molt de tindre projectes sensats. Així que un dia vaig pensar, i si fem radioteatre? I el següent que vaig fer va ser liar-vos a vosaltres. La veritat és que, vista en perspectiva, no sé si vos vaig convèncer o vos vaig enredrar. Però el cas és que vau dir que sí, i això ja diu molt. Avui tanquem temporada i abans de continuar necessite dir-ho. Gràcies. Però gràcies de veritat, de les que no caben només en una paraula. Gràcies per haver confiat en esta idea un poc boja. Per haver vingut als assajos. Fins i tot en eixos dies en què segurament teníeu mil coses que fer. Gràcies per acceptar els textos, per repetir escenes, per riure'ns quan alguna cosa eixia mal. Perquè sí, ha costat, i jo sóc la primera en reconèixer-ho. Segurament vos he donat més feina de la que pensàveu quan vau dir «Va, provem». Però també crec que ha valgut la pena. I no només pel que hem fet ací, davant dels micros, sinó pel que ha passat fora, per les converses, per els dies que s'hem ajuntat a assajar, pels moments abans d'entrar, per les bromes, per les cervesetes de després, per eixos instants que tot pareixia un poc caos, però era el nostre caos. En tot este temps, no només heu sigut companys de projecte, heu sigut equip, i també alguna cosa més important, amics i bona gent a la que dona gust compartir temps. Gràcies per haver-vos pujat a esta aventura i, sobretot, gràcies per no haver baixat a la primera.

0: Pues quan vos parlava d'aquestes personetes que estan sentades així en mi a la taula, vos parlava dels de sempre, de qui anava a parlar, si no?
1: Dels grills.
0: I d'algun grillà, també.
2: Més d'un.
0: Pues a taula, més d'un. A taula, es presenta ràpid, perquè tenim ganes de parlar. Avui tenim ganes de parlar, i avui no tenim un guió de teatre, ho sé molt. O m'alegre molt, perquè... Clar, segons es mire, no?
2: A veure el que...
0: Bueno, este mes de sempre, Mari Carmen Castro.
1: Hola, bona vesprada, nit.
3: Aurora Estrada.
0: Molt
3: bona
0: bé.
3: Bona vesprada.
2: Ramon Gil. Kill.
0: I sí, avui tenim... Bueno, espera, per l'últim.
4: Pues Andrew Estela, que sí està pegant la palissa.
0: Estava mirant a Gina de Rullo, Andrew Estela. Bueno, i com no, tenim així un convidat que ja el vam tindre en dues ocasions. Mos hauria agradat tindre-lo en moltes més ocasions, però
1: sí.
0: No va poder ser. Marc.
5: Pues sí, assistic una altra vegada.
0: Que se m'ha oblidat
2: el teu nom, Marc Carrió.
0: Marc Carrió, per favor. I ell va estar dos programes de nosaltres. I espero que, si això continua, que la idea és de que continuï a la pròxima temporada,
1: claro que sí.
0: Pues més, no més.
3: Ah, i la que habla...
0: I així que vos parla, Carmen Pérez. I com no, allà el tenim allà apartat perquè...
2: A la peixera.
0: El tenim apartat, no per res, no contagia, ni contamina, ni no res.
1: No ho sabem.
0: Però a voltes mossega, quan mos portem mal, mos arrega la sabatilla, en la sabatilla, com tipo així una mare dels anys 70... i el tenim un poc ahí assinat, sí, sí.
2: Però... que tenim el cristal ahí,
1: la manca,
0: sí, però...
2: les sabates anirien,
0: però en el seu favor tenim que dir una cosa, és que sense ell està...
1: no
0: andaria, però da igual, és la mantis religiosa Vicent Morera.
2: Bien.
0: Anem per feina, com diem, anem per feina. Avui hem decidit... Qui vol explicar què hem decidit avui? Ningú?
4: Jo xerrar. No m'ho inventi, perquè com no ho sé.
0: Però perquè...
1: Jo també m'ho puc inventar. Perquè han de parlar.
2: Xerrar.
1: De sexe, de política, de... De Trump, de qui han de parlar?
0: No, avui us havia llançat una proposta que heu dit que sí, perquè avui mos volien lluir una miqueta més nosaltres, perquè com sempre anem, ai, que mos queden 20 minuts per xerrar, i el que mos agrada a nosaltres xerrar, doncs pues hem decidit no fer un guió i parlar dels guions que han fet.
1: Exacte.
0: Fins ara, val? Se'n recordeu com vam començar el primer guió que va ser?
1: Clavamos en el senyor este que està tan roig com una tomaca.
0: Vam començar...
5: En el
0: Figatell. En el Figatell, molt bé.
5: Jo vaig anar a passar lletra amb vosaltres.
0: Ostres, sí, va de veres.
5: Sí, sí, sí.
0: El primer va ser una delegació de Pego.
1: Exacte.
0: Que va anar a la conquesta d'Amèrica amb els seus Figatells, val? Per a llevar els McDonald's i posar els figatells. El que passa que van ser mal entesos per Trump, i Trump va dir, no, va anar a fer el que es deia
3: el Mac Figatell.
0: I el va tractar d'aquesta manera. Voleu que escoltem un trosset i després...
2: Sí, tu saps què penso? Jo penso que des d'aquell dia que vam fer aquest programa en Trump es va cabrejar tant que des d'entonces està subnormal.
5: Això és veritat. S'ha anat de mal en pitjor.
2: Si l'he creuat és perquè està fent coses de...
3: Jo crec que sempre ha sigut així, però bueno.
2: Va afectar tant allò, va afectar que diu, així vaig jugar a fer-me en tot el món.
5: Si tot el que està passant és només per fer-se en els figatells.
2: El figatell té molta força,
3: pot ser.
2: Té molta força el figatell.
0: No, li va influir, eh?
5: Espera, reflexió.
1: Li va influir.
0: Anem a escoltar un xicotet trosset d'aquell guió que van fer de teatre. Ja veure què passa.
6: Escolta, pegolins, jo tinc una idea molt bona. Vosaltres veniu amb figatells, jo amb diners i publicitat mundial. Fem un negoci ventajós per a tots. O... millor dit, per a mi.
0: Què vol dir, senyor president? Expliqués.
6: És fàcil. Vosaltres feu els figatels, jo els fic a panets amb fulla verda, els cride Mac Figatel i vendrem milions i regalem joguines per als xiquets, tot inclòs.
1: Panets, fulla verda, joguines, això no és Figatel, això és un insult en ketchup.
7: Senyor Trump, el Figatel no es fa negoci, és cultura, història, identitat.
6: I si fem una versió XL, XL, sí, i una sense greix, només aroma?
1: Aroma? Oi, senyor, el Figatel és gust, artesania i tradició, no és un ambientador.
6: Però jo només vol fer-ho famós. Grans números, fama, diners, vosaltres no voleu?
4: I així, entre ofenses culinàries i propostes absurdes, la delegació pegolina va comprendre que Trump volia convertir el seu tresor en un producte de mercat global i que la seva missió no seria fàcil. Però la mala sort va aparèixer. Va fer que l'allioli sortira disparat com un coet. Un raig blanc i cremós va volar per l'aire i va impactar directament sobre la famosa gorra roja de Trump amb el seu lema Make America Great Again, que estava col·locada com un trofeu a la taula.
6: Què? Què heu fet? La meva gorra roja! Això és un atac contra el meu estil de vida. Aquesta gorra és la meva corona, la meva identitat, i ara està plena d'allioli.
0: Sí, senyor president, pot ser, podien rentar-la.
6: Rentar-la? Rentar-la? Això és sagrada. Nadie toca la meva gorra, ningú. Pegorins, això no queda així. Jo em vengaré.
0: Senyor president, només ha sigut un accident.
6: Accident? No m'ho crec. Això és un complot contra el meu estil de vida. Contra la meva gorra. Contra la meva grandiositat. I vos avise, la venjança serà gloriosa i espectacular.
4: Quan la delegació pegolina de Figatells pel món va tornar a Pego, el poble havia preparat una festa major en el seu honor. A la plaça de l'Ajuntament, els veïns estaven eufòrics, ignorants del desastre que havia passat a la Casa Blanca. Mentre la banda de música tocava Paquito el Chocolatero, 5 avions americans sobrevolaven la plaça, deixant caure xorros de ketchup per tot arreu, omplint persones i carrers d'aquella salsa roja americana que pel seu color recordava una gorra que rebossava allioli al despatx oval.

0: Pues un poc missionari sí que van ser.
1: Te ho dic jo, que el Trump s'ha cabrejat avui des de que va demanar allí, havent de buscar ell. Segur.
0: Això va passar, este programa va ser a principi d'octubre, si no m'enganyes.
2: Sí, sí.
0: I té certa similitud amb els bombardejos i amb la gent que estava... vull dir, dins de la gravetat i de lo serio i de lo trist que és, nosaltres hem sigut molt visionaris, eh?
3: Sí, no, i ja no fa falta ni centrar-se en el que és una autèntica tragèdia actualment, no? En el món, en les guerres, sinó, no sé si sabeu o recordeu, no fa molt també, després de totes les decisions que està prenent este senyor, en els Estats Units està havent múltiples manifestacions contra ell també, en les quals estan dient-li que és el nou rei dels Estats Units, i Estats Units no té rei, és una república, bueno,
0: no arribo mai.
3: A Elvis. I ell mateixa, com a contestació a totes aquestes manifestacions, va fer un vídeo en IA, el qual hi ha ell volant per damunt dels manifestants i tirant-los fem, per dir-ho així de fi, als manifestants per damunt i regant-los de xalles. O sigui, no, és totalment plausible que ens tire aquest xup.
0: Ja t'ho dic que sí.
1: M'ho podem creure tot.
3: I donem gràcies de que mos haig de tirar aquest xup i no una altra
0: cosa. No, jo de la merda al ketchup preferisc el ketchup.
2: Òbviament.
0: Ara que n'hi ha ketchups i ketchups. Senyor Andreu, ho veiem molt serió.
4: No res, el Trump està clar, és un personatge de los teleñecos que s'ha escapat i s'ha fet gent dels Estats Units. Perquè ell el que estaria allí és en el bobo i en l'altre, allí.
2: Jo dic una cosa, a mi m'encantaria tindre-lo d'enfront de mi i es començaren els figatells a posar-li-los a la boca un a un que no es pugui ni engolir. S'ofegaren els figatells.
0: Figatells, patram.
4: Que mala, pobre.
2: Mala. Ai, mala.
3: No tots poden morir-se d'una fartera de figatells.
0: Mira, un jodin a figatells.
2: Oh, que bo.
4: Sí, però si ell és l'actor que està en primer fila, els guionistes van darrere.
0: Bueno.
4: Perquè ara les maldats no s'ho ocorreixen.
0: No anem a quedar-nos en el trauma de Trump, continuem a avançar. Bueno, com ha sigut les vostres experiències?
2: Jo la meva experiència en el primer programa va ser, en veritat, molt bonica, molt bonica.
0: En l'últim no?
2: En l'últim no, en el primer... En el primer programa va ser una experiència molt bonica. Em notava molt nerviosa, la veritat, la meva veu, però quan no em coneix, la gent no em coneix, el poble, pues no saben si estava nerviosa, no? Va ser molt bona experiència.
0: Aurora?
5: Sí, jo penso lo mismo, muy buena experiencia, lo hemos pasado además muy bien, ha habido muy buen rollo entre nosotros... No sé, ha sido todo muy bueno. A ver.
0: Aurora, además de la dificultad que tú eres castellano parlant,
5: claro.
0: Y los guiones
5: en tus valencians. Lo he intentado, espero haberlo hecho medianamente.
2: No, es que es súper bien.
0: No,
2: sí, sí.
0: Pero a mí ya te molt de mèrit que ho intentes. ¿Val?
1: A casa se ho agarra y el pati y a llegir y tal.
0: ¿Y tú, Ramon?
1: Yo me ho ha pasado, me ho pasa y me ho pasaré mal.
2: Se ho ha pasado molt, molt.
1: Divino. El primer programa, pues con todo, no fas. Ay, ¿cómo será eso? ¿Cómo será? Entre más ciencia, Vicent. Norma número uno. Norma número 3. I jo dic, tots són normes de setmana. Quan s'encengui la llum roja, quan s'apague, quan no sé què, no sé quant, dic, pues vale, bé.
0: I tu continues pegant colpets a la taula.
1: Jo és que sóc així, el que vols que el diga? Jo sí que pega colpets. Com el Trump no pega colpets amb la taula.
0: El Trump és idiota. Marc, tu has estat dos vegades només en esta 3.
3: Sí, però vaig tenir la gran sort d'estar quan vau passar lletra de la primera volta. El figatell a la conquesta de Trump,
0: sí.
3: El vaig llegir i quan el llegia vaig pensar, esto promete. Este projecte promete. Sí, me vaig llegir i vaig dir, em vaig riure molt llegint el guió i ja veiem-vos a vosaltres, vaig dir, no només este guió promete, sinó el projecte en si, si, això és com a, si tots van a ser com este, això promet, la cara promet.
0: A veure.
2: I Marc, una pregunta, cara a tu. Prometia el guió, però quan ens vaig veure a vosaltres, trobaves que vosaltres també prometíem
1: o anem a cagar.
3: No, perquè va ser com la manera de com ho vau agarrar, l'energia que vau agarrar els personatges, la il·lusió, no?, del projecte és vella,
2: sí,
3: i clar, això és vella reflectit en cada frase que dèieu, que dèieu. Aleshores, jo sabia que anava a eixir bé,
2: sí,
3: és que ho sabia, perquè igual que el que no sé és com podeu, bueno, igual que jo suposo, però com podeu no riure en directe, o sea, quan esteu allà així?
1: Pues, sí, sí, que moren res, sí, perquè moren res.
3: És que és un esforç terrible no
0: riure. Per què? Pues perquè sí. Vicent mos pega.
2: Si no, la manta religiosa mos agarra i mos mossega.
0: Està queixant-se.
1: Va haver un que mos va, no parem de riure.
0: Sí, no, a més, quan estem assajant, és com mos riem, com mos ve la risa. Quan venim així, venim, hi ha un poc, hi ha riguts de casa, no?
3: Sí, però com que el matís pot canviar, o de repente un bon moll a una frase que no era la que tenia, perquè se l'ha readaptat per a confort, i diu: "Oh, i això no t'ho esperes", i buah, perquè vols? A mi va passar en la evidència de l'evidència, eh?
0: Mira, anem a posar un tros d'ese. Anem a posar un tros d'ese de... Estava per l'últim, però com ja que estàs tu, sí, va ser un dels que tu vas fer, anem a posar, perquè aquesta frase es veu reflexada en este troset que és.
1: Tu sabes que decía, ¿qué? Pasarem a Hollywood?
3: Jo no descarte res, no? Ja. I després de com està el món, encara menys, tot és possible.
0: Anem a escoltar el troset i continuem comentant.
1: Así, en un soterrani humit del centre de València, el gran tarotista Valerio de Vinos i la seua fidel Ofèlia esperen els seus clients. Tres ànimes innocents amb la cartera plena guarden el seu torn en la sala d'espera, ansiosos perquè es llisga el tarot. Però ai, el tarot així només diu una cosa: paga i calla.
6: Les cartes diuen que la maledicció és forta, però jo puc llevar-la amb una lectura especial. Per només 20 euros més et dono esta sal beneïda i una carta protectora, l'estrella. Repetix: pel poder del déu Ra, la maledicció a fer la mà. Veus aquest gos ahí en la carta? És un gos bordador. Indica que el teu gos borda les llunes plenes perquè està tornant-se boig. Per 5 euros més, un amulet per a ell també.
2: Ai, vi, pobret meu, ai.
1: Valerio, no llits les cartes, llits fissures socials, informació que després li vindrà molt bé.
6: Alguna cosa més rellevant del barri? Algú malalt? Alguna herència? Alguna baralla grossa?
7: El del segon està venent el pis en secret, però que no se sàpia.
6: Les cartes ja ho sabien.
7: Mestre, vostè sí que està connectat amb l'univers.
6: I amb el pati interior?
7: Una última cosa, però important, eh?
6: Ai.
7: Per favor, confirmem lo del pescater en la mar i del cinquè. Hi ha tema o no hi ha tema?
6: La carta ha parlat.
7: Quina és? Quina és?
6: L'ermità.
7: L'ermità? Això vol dir? Què vol dir això? Que es veuen en una cova?
6: L'ermità és símbol de visites discretes, de llum en la foscor, de trobades silencioses lluny de mirades indiscretes.
7: Ho sabia!
6: Però també parla de coses que es porten baix, molt baix.
7: Baix? Baix com?
6: L'ermità diu que li porta baejo.
7: Ja sabia jo que ese peix no era fresc.
4: Continua. Digue'm un mes, el mes clau.
6: Més... més calorós, però no en ple estiu, entre març i octubre.
4: Va ser a juliol.
6: Exactament. La carta de l'estrella m'ho confirma. Veu? Veu que en la carta hi ha una xica tirant-se aigua per damunt? Pues perquè era juliol i tenia calor.
4: Pues sí, la carta ho indica. Sí, la veig, sí. Tota nueta ella. El riu, tirant-se aigua. Té raó, vostè.
6: Les cartes no fallen, només parlen en capes. Guàdim, nàixer, tal m'idea.

0: que risa.
1: Com era, Marc? Quadim... Nasha... Talmide.
2: Ahí.
3: Un moment tindré que contindre dada.
2: No, que contindré. Mos van dir que tallar i començar altra vegada com unes 4 o 5 vegades.
4: Es va mancanar, és veritat.
2: Algo que comentar sobre...
5: És que era el presentero. Ahí tot era 5 hores més, en 20 hores menys.
4: Per un mal diferent tot s'ha
5: de... A forrar-se.
2: No, però s'ha d'anar a comptar que dins de la broma, dins de l'humor, sempre n'hi ha un zasca per algú. Sempre n'hi ha un zasca.
3: A mi aquest programa em va agradar molt, és que ens vam riure molt. Assajant-lo, vam riure molt.
2: Hem hagut que llevar alguns perquè ens hem fet enemics de molta gent.
5: En sèrio? En sèrio?
3: Ens han clavat en prou gent.
5: Però això anem pel carrer, a mi ja no em miren.
2: Bueno, en gent no, en col·lectius de gent, que és pitjor.
3: Col·lectius de gent.
2: No, perquè uno a uno fa ser, l'enemic és uno.
3: Però ha sigut amablement i carinyosament.
2: No, ha sigut per fer fasca, fasca.
4: A més, qui sent que ha identificat, que s'ho passa a mirar. És un programa que fa reflexionar.
5: Home, jo ara vaig pel carrer i em diuen, ja, jo no estic al cas de... Sí, home, jo soc el que grava a la ràdio, els grills. Ah, ja sé qui eres.
0: Sí, nos han parado i nos piden fotos i autògrafos.
5: I autògrafos i tot.
4: Mira, mira.
0: Nos tenemos que quitar... Uf!
2: Andreu, estàs ahí molt concentrat avui, no sé què passa.
6: Sí, ara estic pensant això. Però a mi no, mi autògraf no m'han demanat.
3: A mi tampoc.
5: No encara?
2: A mi tampoc.
3: A mi jo crec que està, no sé, algú mira aixina per dalt del muscle... no sé,
6: és
3: assustes, és veritat, és veritat.
2: Però Castro,
3: una dona tan gran com jo, una dona tan gran com jo,
2: però mirar-te tu per dalt del muscle
5: és difícil.
3: És difícil, és l'altura, un 73 és difícil.
5: És complicat.
6: Serà per baix del muscle.
2: Serà per baix del muscle i arrufant el nas.
3: Aixina és, aixina.
2: Bueno,
5: sempre n'hi ha
2: persones que no són felices.
3: Això és una brometa.
4: A mi m'han dit al revés, diu, és que a voltes mires per damunt del muscle. Home, com és que sempre t'he de mirar per damunt del muscle.
3: L'altura teua és precís.
4: 2 metres, però vols que mire.
6: Claro.
2: Clar.
3: És precís.
5: Si t'acatges, te serà...
4: Me puc anar ahir al campanar a tocar les campanes.
2: Jo cada volta que veig a Mario Vaquerizo i a Alaska, me'n recordo de les fotos que tenim Marc i jo.
3: Sí, no?
2: Sí.

0: Doncs sí, per això el que dius, home, que així seguim en la taula dels grills. Ai, quina peneta. No vols donar una miqueta de peneta?
1: A mi una miqueta, sí.
2: Una miqueta no, prou. A mi jo prou.
0: En lo bé que m'ho van passar.
2: Sí.
0: M'han passat bomba.
2: Però escolta, això no és una despedida, eh?
3: Clar,
2: no, això és un després.
3: No estic trist.
2: Jo tampoc.
3: Perquè és com... És,
2: he passat una etapa.
3: I es ara, que... nous projectes, o sigui...
2: No,
1: no, pensar... no està. Hay que coger energia.
0: N'hi ha que agarrar energia, pensar, pensar...
3: Clar, per això, per a pensar carinyo. Noves històries, noves idees...
0: Arrima't al micro.
1: No, que digo que hay que... recuperar energies per a la pròxima temporada i empezar.
3: Claro, però això que ara n'hi ha un moment de pues,
4: de relax,
3: de relax i qualsevol cosa que a lo millor de la vida quotidiana que dius, ostres, d'ací pot eixir una

0: idea, no?
1: Clar,
0: Te la
1: clar,
0: notes,
1: clar.
0: penses, i agarres contingut per a la següent temporada.
2: Que és?
3: Bueno, el cerebro és Carmen, a ver.
0: Sí, però bueno, és que he sacrificat pensar cada setmana una història diferent.
1: No, sí, dir aleshores... que tots són guions propis, no, no m'agarra ningú guió de ningú. De fet, Marc me va donar la idea de recop, no? O va ser Andreu? No me recorde, un dels dos. No, no sé, ja vos confundís, pareixeu més...
2: Sí, vaig fer un guió que vaig agarrar-nos aquí, però no el vam passar mai.
1: No, no el vam passar mai.
2: No, perquè no.
1: No, però no, que em va donar la idea de juntar tots els guions i fes un llibre dels guions que hem fet fins ara. Oye,
3: està,
1: podria
3: està,
1: ser.
3: Està guai, tots els guions
0: són històries.
2: No? Bona idea. Històries.
0: Inclús es pot donar per a fer un sketch de teatre, perquè
1: clar
0: això és
1: sí.
0: audioteatre, però pot ser
1: sí, sí,
0: radioteatre,
1: sí.
0: perdó, però pot ser teatralitzat.
1: Sí. Evidentment. Anem, vos en recordeu de quan va anar la madrilenya, va vindre una madrilenya a la Marjal, que era cosina de Paquita, trobo que era cosina de Paquita.
3: La pija loca.
1: La pija.
3: La pija. La pija madrilenya.
1: I van anar allí a la Marjal i aquella madrilenya, pues, clar, ella es pensava... No, no, que ella es pensava que anaven a convidar-la, jo què sé, no anem a dir noms de restaurants, perquè com no mos convidaran una cervesa.
3: No, no, res.
1: Després del programa, doncs pues no dient no, no, però un restaurant bo. I la porten a la Marjal. A veure què va passar.
3: Almu, mira, agarra l'ansa de la paella fort, que si no, vaya. I d'ací una estona... para la paella al mig del bancal.
4: Pero está un poco negra. Me voy a manchar las manos. Esto es siempre así.
2: No, bonica, de vegades és pitjor. Allà al teu poble la fan en paella de rabo i li tiren totes les porqueries del món i després s'ho mengen en plats i tenedors.
5: Che, ira tu, ira, xicona. No rebusses tant l'arròs que el manejaràs. I no vas a traure petroli, xicona.
1: Voleu deixar en pau a la xica? Almudena, cómetelo todo, que està tot molt bo. I pren un altre gotet de vi, bonica.
4: Gràcies, Paquita.
5: No t'ha agradat la paella, xicona?
4: Ai, sí. Admito que está muy bueno, sobre todo la zarzalla, pero no sé si podré contarlo en Madrid.
2: Doneu-li un glopet de mistela que baixa l'arròs.
5: Ai, mare de Déu,
1: sí. Sí, sí, bona idea, bona idea. A veure, cosina, això és mistela feta a pego. Entra bé, però després t'entra un marejol.
4: Ai, mare... Què?
3: Marejol, que et pega un colpet i t'alegra la vespraeta.
4: Oye, pues está buena, ¿eh? Dulce y pica un poco.
3: Això és que ja està fent efecte. En dos glos més i t'estem cantant al baes.
5: Ai, mare, o pitjor, potser acaba ballant la dansa per ací la Marjal, ja veuràs tu ja.
4: Mirad, mirad, ay, hay unas aguas termales naturales.
2: Paquita, on va la tua cosina? S'ha enfilat cap al blau del carapatar? Ui, pegant voltes com una trompa.
1: La mare que l'ha parida, esta s'ha xispat del tot i ara va a tirar-se de cap, però si no sap nadar.
2: Per l'amor de Déu, que algú la pare. Ira la che, Almudilla, vine cap ací. No es dones el dia.
3: Vine, vine cap ací.
1: Almudena!
3: Ai,
5: mare!
4: S.O.S. Super socorro, super socorro. Que me persigo la cosa.

0: hem fet amics, ara és madrileño.
1: És madrileño, sí. També.
0: Ah, pues.
2: Ara vindran a la marxada, els madrileños.
1: I clavaré en Estats Units, en els madrileños. Ah, vindran aquest estiu els madrileños.
2: Com van muntar-te un hotel rural ara a la marxada. I fem publicitat a Madrid. Que vinga la Ayuso i companyia.
0: Tot el dia ulleres de sol.
3: Ai, que risa.
2: Me recordo quan la Madeleña va veure escaragols també, no?
1: Ah, sí?
3: Eso se come.
2: Diu, això què és? Ese bicho. Ai, mare.
3: Eso se come.
0: Això se chupa.
4: Jo em contaré una xina rapideta. Era... Estaven a la mar i estaven fent... va vindre pues, una persona de fora i va fer arròs al foc, li van dir arròs a l'horno. I agarra i diu, ai, pues que bueno, tal. I de repente, clar, però no li vam dir que ma abuela el feia a l'estiu en tonyina negra.
3: Ah, clar, que bon.
4: Entonces mos va olvidar el dato.
3: Yeah.
4: I aquella agarra i fa... A mí, pero eso tan negro que es, esto no es arroz al horno.
5: Que más o menos.
4: Y mi abuelo agarra y digo, reina, eso es pollastre de la mar.
2: Pollastre de la mar.
4: Digo, a la mar es este pollastre. Digo, allá a Madrid o a Bruseón, digo, será durante, pero el de la mar, a pego teniendo un color, pero a la mar es negro.
3: La mar es pues, así.
4: Si no te agrada, veig es un tagar.
3: ¿Y cómo va a quedar la persona? ¿Se va a menjar?
4: Se va a menjar, me ponía fam, topa.
2: Estaría buenísimo, estaría buenísimo. A ver.
3: Andreu,
0: a mi no mireu.
3: Sí, estem mirant-te perquè el trobem raro.
2: Està molt callat avui.
3: No trobeu raro?
0: No pareu de parlar.
2: Tant xerrar bueno, normalment.
3: Calleu-se, no? Que parla el coneixement.
0: Oh, ànimes difuntes. Ai, sí. No, que gana de lío.
3: No, no, no, a veure, tu, la teva experiència... Tu. La teva experiència en este programa, en aquestes persones
1: de gent
3: bonica.
0: Pues a mi m'ha agradat un sí o un no.
3: A veure.
1: Un no, un sí, un sí, un sí.
3: Primer lo no. Ah, si t'agrada, un sí m'agrada. Este sí m'agrada, l'altre no.
0: Sí, és que no me'n recordo, però tinc un poc d'Alzheimer.
3: Serà sinó sí, no, no. Ella sí, no, no pot ser, perquè jo acabaria en sí i no pot ser.
1: No, no, que s'aclare.
3: Aclara-te.
0: Aclárate, preaclarado o centrifugado.
1: Centrifugado.
3: Aclárate y con suavizante.
0: Bien, pues sí, queridos. El programa está muy bien, ¿eh? Pero lo que es y como le diuen, pues está muy bien. Prou bé dins de lo que cap. Perquè si mires els... Si gravarem els assajos, després diríem de sí, que té 15. Sí. Perquè a ensenyar un text de 15 minuts en les rialles incluïdes resulta que dura una hora. Una hora. I fem... Ah, fem un ensaiet i després sopem. Sopem a les 11 de la nit. I així no mos va.
2: Però mos fem bona sopa, eh?
4: Però és el que s'ha un risc. En mi casa comer no comemos, però no
2: reímos. Últimament n'hi han hasta gambes i tot.
4: Mira, això de les gambes ho heu d'especificar, perquè jo no tinc massa clar això de les gambes.
3: Pues...
2: Coca, coques, gambes...
3: Ui!
2: Poquet a poquet la cosa va...
4: El nivell de pujant. Això és que n'hi ha patrocinadors ja per ahir.
3: Sí, mos autopatrocinem.
0: De moment ja tenim langostinos congelats.
3: Sí.
0: Anem acostant-nos a la gamba.
4: El gambó roig de dir.
2: Poquet a poquet.
0: Poc a poc. No sé si mos vingem una gamba i mos falla una reacció, deixes... Jo què sé, eh? I fem un programa a favor de Trump.
3: Viva, no, home,
2: a favor.
0: Que no,
1: si arreplem un patrocinador ja... Ja dels langostinos congelats, mon anem a la gamba roja, de veritat.
4: Ja mon anem. Home, com podeu veure, està clar que, sabeu... Jo no sé qui patrocinarà, però està clar que Trump no està patrocinant aquest programa.
3: Però mos han patrocinat i... A lo millor mon anem de gira i tot.
4: Mira, a veure això com està, conteu meu.
3: Ah, sorpresa.
0: A París?
3: No, París no.
4: Per al Pedrete.
1: Però París i Londres.
5: No, ahí a la playa, hombre. Ahí
2: el Riuet.
5: El Riuet.
0: Sabe que no es que va a la carretera general.
4: Diu, estem de giro.
2: El Chinguirito.
3: Estem de giro.
4: Fa veure quina giro. Que giro.
3: Que gira, no? Gira tutto. Tutto gira, sí. Gira el mundo.
0: Ah, Roma.
2: Home, estaria bé que buscarem un patrocinador que tinguera.
3: Ah, sí, no, a la pròxima temporada. Jo, mira, ja vos he donat les gràcies al principi, però va de veres que perdoneu, però vist en perspectiva, dic, Hostia, qué huevos los suyos de verme di que sí al proyecte este, no?
1: Jo no tinc cos,
3: i t'ho dic en serio, perquè dic, vale, jo ho proposo. Veritat és que jo mai proposaria una cosa de la que no crec, de la que no, val? Perquè jo en tirar a la piscina pensant que n'hi ha aigua, no? Si no, no, no vos enredre una cosa en la que jo crec, haver pogut eixir fatal. La veritat és que haver pogut eixir fatal.
0: Crec.
3: Però que haver-ho tingut el valor de dir, va, ho fem. I sense saber ara la vem.
4: Lo hacemos y ya vemos.
3: Però això només ho pot fer la gent gran. La gent gran de veritat, de dir, anem a veure què passa, no? I va de veres. I només quan hi ha molt bon rotllo. Perquè ho he de dir, només quan hi ha molt bon rotllo, que ningú vol ser més que ningú, que n'hi ha una compenetració i que tenim clar que, bueno, som adults mentalment tots, que això és important.
0: Bueno. Mucho pegote te tiras tú.
3: Bueno, sí, no contava en que tu no, però... Perdona, me s'havia oblidat.
0: Sí, sí. Si foren persones normals, no seria una porqueria de programa.
3: No dic normal.
0: Jo tinc una amiga que diu que a Pego no n'hi ha persones normals. Només n'hi ha persones peculiars i curioses.
3: A Pego!
1: A Pego, te lo compro.
0: Així què fem? Fem un programa de persones peculiars i curioses.
1: Te ho compro, te ho compro.
0: Jo soc peculiar i tu eres curiosa.
4: M'agrada més que la qualificació que jo tinc d'una altra també una amiga meva que diu Apego, diu vivim, ella s'inclou, vull dir, no està fora del món, diu vivim personatges i personajillos.
3: També. En què es diferència, no ho saps?
4: Ui, això és per a una tesi doctoral. Els personajillos són encara més peculiars. Això
1: fa per un altre programa sencer d'una hora.
3: Els personajillos que, Marc?
4: Són més peculiars.
3: Són més peculiars i es noten.
2: Però algo passa en Apego que el que ve de fora Apego es queda Apego.
3: Ai, Apego s'apegue, ho han dit tota la vida.
2: I cada dia hi ha més gent.
3: Claro, Apego s'apegue, ho han dit sempre.
2: O sea que, vamos,
3: el nostre...
0: Però tu vens així, i pa què vols anar a València?
2: So,
0: O a un tenien? Tu què fas en un tenien?
2: No, res,
0: si
2: tot
0: estàs de l'home en ver. Però
4: acabem de guanyar també els ontenentins la enemistat.
0: Ai, dins del barranc aquell, toco.
2: Ah, anem guanyant els enemistes, poquet a poquet. A veure...
1: Ai, mai.
2: I al final...
0: Què li passa a la senyora directora?
3: La veritat no passa res, estem així.
2: I ara jo, en el tema de lo de Trump, el primer que vaig gravar i l'últim que vaig gravar de Trump, estic clar que ara Trump ja troba que d'ací 4 dies vindrà a per la Marjal, a per Ambra, a per Bodós, a per Xellibre i a per tot.
0: A per tu, perquè vindrà. M'hace falta un doble. Agarreu a Ramon.
2: Jo sóc un grill, jo m'amagaré.
0: I el baixa l'avió ese de descenso vertical.
3: Vale. Anem a veure.
0: Bueno, una reducció de marcianos.
3: Molarem un altre trosset que es diu, com es diu, un moment que tinc que ser la xulla.
0: La Marjal.
3: Inquilins de l'eternitat, també. Este també és guai. N'hi havia uns...
1: Tantos guais.
3: Uns això, com es diuen?
0: Espectres.
3: No, uns espíritus victorians que havien estat allí des del segle no sé què i mai havia anat ningú i de repente entra una nova generació d'inquilins espirituals, bueno, d'espíritus.
6: De fantasmes,
3: eh? De fantasmes, vaja. I a veure què va passar ahir. Ja has sentit això? El rellotge ha sonat 13 voltes.
7: Ximpleries. El mecanisme està posseït con la mateixa entropia que amenaça els nostres salons.

0: intrusos a casa nostra, però si portem morts 128 anys sense ni una sola visita de convidats. Alto! On van vostès? Estan violant el codi de convivència espectral de 1843.
1: Som una família nuclear moderna. Buscàvem un espai amb bona densitat històrica per a desenvolupar el nostre dol col·lectiu. El registre d'ànimes ens va assignar esta adreça. Té 5 estrelles en potencial dramàtic no resolt.
0: Això no és una fonda, és una mansió en Pembroke. Eleanor, porta les meues sals aromàtiques, em desmaie.
2: La decència és un constructe social, Artur, i els teus constructes socials s'actualitzen.
3: El perdone, estimat, però només perquè jo també vaig ser una actriu de merda. Cada vesprada servia el té amb un somriure mentre per dins pensava: Déu meu, quin plom de marit, quin plom de casa, quin plom d'eternitat. Som un matrimoni fet a l'infern, literalment.
4: Ai, verga! Això és millor que una telenovela turca.
5: I ara què? Ens quedem així per sempre representant el drama familiar més cutre de la història del més enllà?
2: Ara fem el que mai vam fer en vida. Improvisem.
6: Doncs això, improvisem. Això està molt bé.
2: Improvisament.
6: Doncs es queda... Ostres, jo veig que està com una botella d'oxigen quan vas a bussejar i ja mos queda molt poquet per a estar així sentats en aquesta taula que tan bons ratos s'han donat. Jo no vull parlar més sèria ni trista ni res, però me s'ha donat una cosa.
7: No. Has de
2: cafè,
7: no queda aire.
2: Amiga,
6: pa. No, va en serio. Ay, qué pena, m'agarra.
2: Estos grills van a jugar-se més forts i anem a agarrar forces este estiu per a la temporada que ve, agarrar-ho en molta més potència.
8: Sí, además, ahora viene el verano, el calor. ¿Quién viene? Imposible.
0: No, no, no, la siesta en junio la terminaré en septiembre.
9: Però
8: Andreu se va invernar.
9: La cerveseta mos la tenim que fer.
6: Home, per favor.
9: Ja a l'estiu,
0: per damunt del cap.
8: No, això és segur.
6: Bueno, perdoneu que també van tenir un altre convidat que avui no està així en altres coses perquè no l'ha avisat. Però no per res, no per res, perquè ell té altres coses que fer i tal, i li suposo un sobreesforç vindré així, però tenint en compte que també va venir Tadeo Femenia, que va estar el dia de la paella de la madrilenya, la Marjal.
8: El dia de la paella?
6: Sí, sí, va estar...
2: Se'n va anar també amb molt bon sabor de boca.
6: Sí, sí, se'n va anar amb ganes de repetir. Sí. I això, pues ja mos queda no res, mos queden 2 minuts per acomiadar-nos. Ja. Que vosaltres, perquè jo ja...
0: Bye, xerrat. Bye.
6: Collons, que és
2: curt. Bye, bye, collons, que sí.
0: Ràpid.
10: Sí. Marc, res, no, dir que no és un adeu, és un simple fins setembre. Sí. Aleshores, res.
9: Això és. És un, com diuen, au revoir, com diuen els francesos. Jo ha sigut una experiència molt bonica, de veritat. I vaig començar, bueno, pues a veure què passa i tal, i s'ha creat un equip i una amistat en gent fantàstica. La veritat és que, vamos, energia positiva i a tope, a tope. I de cara a octubre, pues, si no passa res,
6: home,
9: a tope.
6: Sí, home, a tu t'han tingut que treure més d'una volta del favar.
9: Ai, i les tomàques, i les oliveres.
10: Això no perdona.
6: No, no, però Ramon està quan tenia que estar, un sacrifici. Aurora.
8: Con la pierna chula i tot.
6: Aurora.
0: Este estiu nadarà en tomàques.
6: Sí, Aurora, sí, cariñera.
5: Ya lo he dicho antes, que yo pienso lo mismo que Ramón, ha sido muy positivo. Además, que esta energía positiva también se transmite a la hora de hacer
8: todas estas cosas, hablar, no sé, todo.
6: Sí, pero cambia el timbre de la puerta cuando anem a ta casa, ¿vale? Sí.
2: El sonido del timbre.
6: El sonido del timbre.
9: Sí, ahora podrem ir a ser jingle bell, jingle no. bell.
6: I tu lleva la moto de la porta que no podem aparcar mai.
9: Ai, és que la part que portes pel comingau, vosaltres.
6: Aurora. Aurora, perdó. Mari Carmen Castro.
2: Pues no res, que jo no me retire de sí fins que en jubile, no, quan en jubile no.
6: Jubilar!
2: No tinc que retirar de sí no. Mentre n'hi haga una guionista i una directora que mos promoga ahí a tope. Tope.
6: Bueno,
2: molt satisfeta.
6: Hem anat tots, hem anat sí. tots. Jo,
9: pues, per lo que a mi em concerna, vamos, donar-la a la bona a tots i sobretot a Carmen.
8: Sí, que allò a la voz...
9: Carmen, la que porta la veu...
6: No, així tots som igual, així tots som igual d'importants, perquè jo sense vosaltres no ho haurà pogut fer. I ara sí, m'ho tenim que anar. Vicent, tu també te farem de menys, és una pena.
2: Passeu, Andreu,
6: on anem? I on anem? En una cançó... De Enrique Bunbury, que es diu De todo el mundo, i és una de les meves cançons favorites, me representa molt, i la compartís amb vosaltres, i ara anem a compartir nosaltres una bona cervesota. Sí, Andreu, faig apologia de l'alcohol. Ava.
2: Cric, cric, cric, cric.
6: Adeu i fins la propera temporada.
2: Cric, cric, cric.

Si es troba escoltant aquest programa, si es troba escoltant aquest programa en directe, ha de saber que ens trobem en el quart dia de la quarta setmana d'una vaga indefinida protagonitzada pel sector de l'ensenyament en favor de la millora de la seua qualitat i per aconseguir una millor atenció a l'alumnat amb diversitat. Fa vora 40 anys que l'escola valenciana no vivia una revolució tan important. Lo que es troba protagonitzant ara mateix els docents i les docents del nostre país, al llarg de totes les comarques, sense distinció de lloc, de procedència ni de nivell educatiu, és digne de subratllar. Els mestres i les mestres sempre han volgut millorar la qualitat de l'escola valenciana i és per això que, malgrat les trampes fetes per l'anterior conseller del RAM i ara conseller de l'Economia, Juan Antonio Primo de Rovira, volen que l'escola valenciana siga predominantment en valencià, de qualitat i inclusiva. Per això, el sector, els docents que continuen en vaga malgrat haver perdut més d'un 70% del seu sou mensual, demanen desburocratitzar les escoles i instituts i reduir el nombre d'alumnat per aula per poder així desenvolupar un ensenyament de qualitat. Mentre això passa, a l'altra part de la taula de negociacions sols hi ha un comportament insultant i maldestre que desespera el col·lectiu. Més encara, quan han viscut de manera viralitzada per les xarxes socials el comportament feixista d'almenys un treballador del cos de policia nazi

poder d'un déu sense fidels. I si les titelles es tallen els seus cordells, on està escrit el codi que legitima l'odi, el seu odi. Qui signant eixos folis no són les meues regles, sempre han sigut les teues. Saps que si em condemnes no em sentiré culpable. Si plore vales és perquè no puc retenir-les. Si plore vales...

Per si no ho sap, es troba escoltant 4 en un taxi. El programa que es fa possible des dels estudis de Laia Ràdio per al conjunt de les emissores municipals valencianes que tenen a bé incloure'l a la seua graella de programació. Fins ara hem escoltat el grup Et Sembla, que ens ha interpretat La Resistència, i tot seguit escoltarem 121 decibels, que ens interpreta A cada instant.

En realitat, el nostre paisatge musical, el decorat de ritmes i cançons que sol tenir en compte quatre en un taxi, sempre fa relació a grups valencians que tan bona música realitzen dins del gènere de pop-rock, però també convé tenir present les composicions que publiquen els cantautors i cantautores de gran vàlua, que també els tenim i de ben bons. Tot seguit escoltem el grup amb el nom que ens permet emetre la generació dels plats trencats.

0: String.
1: Tenim molta sort. Viure en aquesta terra és un regal per moltes raons. Una d'elles és que creixem almenys amb dues llengües, el valencià i el castellà. I aquí amb alguna més. La diversitat sempre suma. I viure en una societat multilingüe potencia les capacitats d'aprenentatge. Una vegada que comences amb els idiomes, ja no pots parar. El francès, l'anglès, l'italià, el romanès... Avui en dia ja no se'ns fa estrany conviure amb molts parlars. Anar a classe en valencià, tindre el timeline de les xarxes en anglès o que la teua amiga t'ensenya a dir gràcies en ara. Xucram! Viure en valencià és viure connectat al món. I, per tant, estudiar en valencià és un model d'èxit que ens prepara per als reptes del futur. Les nostres societats cada vegada són més diverses i les llengües són ponts que uneixen cultures i apropen a les persones. Així que a l'hora de triar centre, ja ho saps. Tria aquells on el valencià siga la llengua vehicular. Creix en valencià. Escola Valenciana.

Les persones que són habituals del programa saben que a 4 en un taxi fem un repàs d'una setmana diferent a la que marca el calendari, perquè nosaltres comencem en el dia en què el programa s'emet en directe, el 4 de juny, i l'acabem un dia abans de que es torne a programar a les emissores municipals. Doncs bé, el 4 de juny és el Dia Internacional dels Infants Víctimes Innocents d'Agressió. L'any 2008 va fer el seu traspàs a València l'escriptor, professor universitari i sociòleg Josep Vicent Marqués i González, autor del conegudíssim llibre País Perplex. El 5 de juny ja he marcat el calendari cívic com el Dia Mundial del Medi Ambient. L'any 2006 també va fer una altra persona el seu traspàs, però a Castelló de la Plana. Es tractava del filòleg i poeta valencià Manel García Grau, autor d'una vasta obra adreçada a la pàtria i la llengua i investigador de la crítica dels discursos creatius.

El calendari cívic marca el 6 de juny com el Dia Mundial dels Trasplantats. Nosaltres hem de continuar pel llibre de la història fins a les acaballes del segle XX, concretament l'any 1993, quan va haver una victòria per majoria relativa del PSOE en les eleccions generals. 10 anys abans s'inaugurava el Centre de Rehabilitació d'Alcohòlics Rehabilitats de Torrent i Comarca, 2 anys després de la creació de l'associació que fundà i presidí des del primer moment Benito Pozo, amb el suport de la incipient Federació d'Associacions Ciutadanes que començava a rodar sota la gestió del socialista Valentín Fernández.

El 7 de juny de l'any 2010 va fer el seu traspàs a Xàbia el poeta, novel·lista i traductor Josep Albir, que va compartir amb Joan Fuster alguns projectes literaris sota el paraigua de la revista Verbo Quadernos Literarios. El 8 de juny és el Dia Mundial dels Oceans i dels Mars i el Dia Internacional de Teixir en Públic. L'any 2004, l'escriptor Joan Francesc Mira era guardonat amb la 36a edició del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, concedit per Òmnium Cultural.

9 de juny, Dia Internacional dels Arxius. L'any 2011 va haver una càrrega policial contra una concentració davant del Parlament Valencià quan es protestava contra la proposta del president Francisco Camps d'eliminar les línies d'ensenyament només en valencià a primària i secundària. I a poc arribem al dia anterior de la propera edició de 4 en un taxi, el 10 de juny, que a més és el Dia Mundial del Modernisme. L'any 2018, a les 14:30 hores, s'iniciaren les emissions d'Apunt, la nova televisió valenciana, que continuava la torxa de la informació de proximitat d'arreu del País Valencià. Les primeres veus que es van escoltar en la represa van ser la de les conductores de l'informatiu de migdia, Adelaida Ferrer i Vanessa Gregori, amb el suport de Samuel Borja en la secció d'esports i de Joan Carles Fortea, comandant i explicant l'oratge.

Ni què dir-te que avui també començarem aplaudint. Aplaudint el sector de l'ensenyament en el seu conjunt, perquè, malgrat el menyspreu mostrat i demostrat per la consellera que ens malgoverna i els seus directors generals, els docents i les docents valencianes han sabut mantenir ferm davant la necessitat de millorar la qualitat de l'ensenyament que ha d'impartir l'escola valenciana. Aplaudim igualment els milers de persones que, malgrat haver passat 19 mesos des de la fatídica barrancada i riuada del Magre, continuen manifestant-se pels carrers de València tot

presidit pel de Finestrat, continuen donant la vara i oferint el bo i millor de les seues produccions per entre els concerts i bolos programats per aquest estiu.

del Parlament Valencià, parapetat com està des de fa vora 200 dies dins el seu aforament. Segur com està que el que fos el seu segon de la seua filera el mantindrà per in secula seculorum en aquesta vergonyosa situació. I també xiulem l'actual president encarregat, persona nascuda a Finestrat, que a més de no comandar les negociacions i demandes del sector de l'ensenyament, ha dotat la seua parella amb un sou de més de 52.000 euros, sí, 52.000 euros l'any, per un lloc de treball dissenyat ad hoc a la Diputació de València. Però a més, atorga més de 72 milions a les escoles de l'Opus Dei i es gastarà a saber quant en projectes que afavoriran els seus amics. Estem convençuts. I xiulem i xiularem sempre que els cossos que havien de ser de seguretat de l'Estat esdevenen cossos de repressió de la llibertat d'expressió contra la gent progressista, mentre atien el foc de les concentracions i manifestacions de gent de pensament ultra. Sempre s'ha dit que falten més escoles i sobren bona cosa de policies.

feia dies, feia mesos, com aquell que diu, que no escoltarem aquesta sintonia que ens porta cap a les publicacions arribades a la taula de redacció de 4 en un 3.

I anem a començar per un llibre que està tenint moltíssim de predicament, el llibre de Martí Domínguez, Ingrata Pàtria. En ell es narra els darrers dies del professor i rector de la Universitat de València, sentenciat a mort en un consell sumaríssim franquista l'any 1941. Entre els acusadors figuren antics companys de la facultat que no li perdonen el seu passat d'esquerres. La novel·la s'endinsa en les tres darreres hores de la vida d'aquest professor, en els seus dubtes i expectatives més íntims, i alhora es desplega com un extraordinari cor de veus on les angoixes dels companys de patíbul fan de contrapunt al professor i a les consideracions dels botxins. Martí Domínguez, el professor universitari Martí Domínguez, ens narra aquests darrers instants amb una literatura que ens endinsa ràpidament en el moment del professor i rector de la universitat. Ingrata Pàtria. També un dels darrers llibres que vam rebre fa algun temps, però que nosaltres tornem a la taula de redacció, és el llibre Singapur, d'Alfons Cervera. És una novel·la fosca, però també és una novel·la interessant, on es parla d'una realitat social viscuda durant els anys 80 i on, a més, porta una seua banda sonora interessantíssima. Una banda sonora que solia escoltar-se en el bar Caola, la música de El Fari, de Los Chunguitos, de Madonna, de Patti Smith, de Tom Waits, de Tina Turner, I de tant en tant de Pink Floyd i fins i tot dels Beatles. Singapur, editat per Piel de la Zapa, per aquest editorial i aquest creador valencià nostre, Alfons Cervera. I tenim un altre llibre. Un altre llibre de que ha servit com a breviari, diria jo, i com a fins i tot dietari de les hores del caos. La Dana, crònica d'una tragèdia, escrit per Sergi Pitarch, 29 d'octubre, ara que han passat més d'any i mig, però que encara se continua reivindicant que el parroquià del Ventorro, el que fos president de la Generalitat, Carlos Mazón, deixa d'estar aforat, testifique i li siga imposada la condemna que es consideren necessària.

Quan a les publicacions periòdiques hem rebut Can Valencià, és la revista editada per la Unió de Llauradors i Llauradores i Ramaders i Ramaderes del País Valencià. En el sumari que destaca en portada mentre una persona està collint olives, la Unió alerta que les clàusules de salvaguarda en l'acord de la Unió Europea-Mercosur no protegiran els productors valencians. Hi ha una entrevista amb Txelo Penella, de l'Institut Valencià d'Investigacions Agronòmiques, i un dossier sobre què el govern margina els apicultors a excloure-los de les ajudes al gasoli. En portada i en lletres grans, sota els peus d'aquell collidor d'olives, la Unió defensa els joves en la seva incorporació a l'activitat agrària amb un gran treball.

També hem rebut alternatives econòmiques del mes de maig, el número 146, que feia també mesos que no parlàvem d'ell. En la secció Panorama, fam i deute amenacen els països en desenvolupament. L'entrevista està dedicada a Xavier d'Escrivà, que és gerent del Cinema Maldà. I en l'anàlisi, quan es creuen edat, gènere i classe, a càrrec d'Estela Acosta. El dossier més important d'aquesta edició, el tema del mes, qui ens cuidarà, és la pregunta que hi ha a la portada, ja que el treball invisible i mal pagat dels ciutadans, en bona part en mans de dones migrants, sosté la infraestructura de la vida i de l'economia.

També hem rebut la revista Mètode, la revista de difusió de la investigació de la Universitat de València, Estudi General. En el seu número 128 de la sèrie, tracta sobre els reptes de l'envelliment. Eviterns seria el titular que té en la portada sobre la figura d'una persona que va envellint la seva cara. De fet, en l'article editorial, el seu director, Martí Domínguez, ens parla sobre aquest assumpte. Perquè l'escriptora Anna Salomé imagina en la seva novel·la, Els Eviterns, un món on algunes persones no moren mai. No moren mai. Envelleixen, perden facultats, però per algun misteri desconegut continuen vives, allargant anormalment la seva existència en geriàtrics estatals on ningú no vol anar. Una novel·la que explora un dels límits de la condició humana i també algunes de les nostres pors, que són tractades en la revista 128 de Mètode de la Universitat Valenciana, la revista de difusió de la investigació.

I com sol ser habitual en aquest apartat, arribem a la revista per a xiquets i xiquetes del País Valencià, Camacuc, el número 334, en portada grans figures de la nostra mitologia, des de la Dama d'Elx, el Guerrer de Moixent o Tombato Sals a Castelló, amb un recorregut d'aquests mites arreu del país. D'alt, a les comarques del nord, Tombato Sals. Per les comarques del centre, o de sí, del centre d'Alto Baix, el Guerrer de Moixent. I per les comarques del sud, la Dama d'Elx. Amb ells i amb Bufanúvols, doncs hi ha tota una gran proposta de còmics per als més menuts de la casa. Entre, jo diria que entre 3 i 120 anys, segur.

0: Ràdio L'Hom de Picassent.
1: Burjassot Ràdio.
2: Ràdio Godella.
3: Ràdio Rabosa.
4: Ràdio Túria, l'Eliana.
5: La ràdio del poble té moltes coses a dir. Ben trobat en la xarxa d'emissores municipals valencianes.

Hola, des de Ràdio Godella, per a la xarxa d'emissores municipals valencianes, comença una nova edició de El Vaixell. Un programa per a navegar sense fronteres pels mars de la música popular. Guió i selecció musical de Josep Vicent Domínguez. Benvinguts i comencem la nostra travessia. Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry.

deixarem la meua boca entre les teues cames, l'ànima en fotografies i azucenes, i en les zones fosques del teu caminar vull, amor meu, deixar violí i sepulcre les cintes del vals. Avui el vaixell navega pels mars de la poesia perquè la poesia es va fer poble, camí i cançó. La poesia va tindre un rostre i aquest rostre un cos que va ser afusellat un estiu de 1936. Però no volem commemorar la mort i sí la vida. Vida que naixia a Borbollons con manantials d'aigua fresca de Federico García Lorca. I perquè aquesta poesia va ser la llavor de moltes cançons cantades de poble en poble i perquè fa 115 anys que va néixer a la localitat de Fuente Vaqueros, és que hem encetat el programa amb un dels seus poemes, Petit Vals Vienès, de poeta Nova York, que el cantautor canadenc Leonard Cohen va musicar convertint-lo en aquest Take This Waltz. Cohen va quedar meravellat per la poesia de Lorca, fins que li va passar aquest nom també a la seva filla, Lorca. Però no ha estat l'únic, i en aquest programa escoltarem la demostració d'aquest efecte. I com no podia ser d'una altra manera, després d'escriure el romancero gitano i el poema del cante jondo, la poesia de Lorca s'unia en perfecte maridatge amb el flamenc, i una de les millors veus del gènere ens recorda a continuació Estrella Morente i el popular Los Cuatro Muleros.

Los Cuatro Moleros, Estrella Morente. Els Morentes sempre han estat una saga molt lorquiana. No hi ha que oblidar que Enrique Morente va musicar amb Lagartija Nick aquell arriscat treball anomenat Omega, i posteriorment gravaria un disc sencer amb poemes de Federico amb el nom de Lorca, col·laborant en ell les mateixes dones de El Misteri i de les Veus Búlgares. Pues remitim a aquests interessants treballs, així com el mític treball de Camarón de la Isla, La Leyenda del Tiempo. Però ara anem al vessant més popular del romancero gitano. La coneguda tonada del romance sonàmbulo, Ver que te vull ver, la interpreta a ritme de rumba el cantador gitano Manzanita.

Verde, que te quiero verde, manzanita. Paraules, de Federico García Lorca. I encara que el mataren, mai podien silenciar la seua veu, ocultar les seues paraules. Amb vergonya se'l citava als llibres de text durant el franquisme. I per el valor de la seua poesia, però també pel caràcter de víctima de l'odi de la contenda bèl·lica, Federico García Lorca es va convertir en tot un símbol. Un símbol que els cantautors dels anys 60 i 70 van saber utilitzar com a arma de lluita per a la llibertat. Paco Ibáñez va ser quasi dels primers que van musicar a Lorca en poemes com aquest, A la luna negra.

Però de poble en poble, com deia Vicent Andrés Estellers, en la seva rosa de paper, es passaven els poemes, un dels més silenciats pel règim franquista era precisament el romance de la Guàrdia Civil, el cos repressiu per excel·lència en aquella fosca època, el qual a Federico García Lorca li donava un cert llullo, precisament per les seues connotacions. I un esperit curiós com el de Lorca no podia permanèixer a Granada per a l'eternitat, així que viatja a Madrid l'any 1919 per instal·lar-se en la mítica residència d'estudiants. El destí vol unir allà a tres esperits únics, a més de l'escriptor andalús, el pintor català Salvador Dalí i el cineasta aragonès Lluís Buñuel. El que va passar entre ells ja és llegenda, com ho és el viatge de Federico a Amèrica. La seva impressió queda reflectida en Poeta Nueva York, com també trobem la seva impressió cubana amb aquest poema Son de negros en Cuba. I qui millor que company segundo per a recordar i musicar aquestes impressions lorquianes?

Com deien mai, pogueren silenciar les seues paraules perquè circulaven lliures com el vent, de casa en casa, de poble en poble, de país en país. També de poeta a Nova York, pot ser el seu poemari més experimental i vanguardista, el cantautor italià Angelo Branduardi va musicar aquest Grido a Roma, Crit a Roma, inclòs a un extraordinari treball i homenatge a poeta a Nova York que es deia precisament Poetes a Nova York. Allí estaven, a més de Branduardi, Leonard Cohen, Víctor Manuel, Lluís Llach, David Broza, el recent desaparegut George Moustaki, Mikis Theodorakis, Chico Buarque i els germans Paco i Pepe de Lucía, entre altres.

Grido a Roma, de Poeta en Nueva York, poemes de Federico García Lorca, que va ser afusellat al barranc de Biznar, sense cap tipus de juí ni cap sentència, víctima de l'odi que la seva llibertat despertava en alguns dels seus paisans. Per a demostrar la importància del poeta a nivell mundial, haurien de recordar escrits de condemna a tot el món en enterar-se del seu assassinat. Violeta Parra, des de Xile, ho va cantar en Quatre rius de sang, i anys més tard, el cantant francès Jean Ferrat li dedicava aquesta sentida cançó, Federico García Lorca.

Joan Ferrat fent una lectura molt francesa de la figura de Lorca als anys 60. I ja als anys 90, Anna Belén s'uneix a la llarga llista de cantants enamorats de la poesia de Lorca i grava un doble àlbum amb el nom genèric de Lorquiana. Ella, que havia sigut la Adela, la filla menor de Bernarda Alba en teatre, aporta, a més, eixe dramatisme que Federico portava en la seva ànima. El disc d'Anna Belén és important en quant que, per una part, és un clar homenatge als romanços populars recollits pel mateix Lorca i, per altra banda, una recreació molt innovadora dels poemes personals de Federico. Escoltem aquesta preciosa balada del romancero gitano que es diu Muerto de Amor.

Parlàvem del dramatisme de Lorca, de la impossibilitat en el temps que li va tocar viure de proclamar obertament la seva homosexualitat, una sexualitat coneguda pels seus amics més íntims però silenciada fora d'aquell gran armari afectiu on es sentia segur però cautiu. La mateixa família va tindre amagats els poemes de l'amor fosc, l'amor oscuro, com ell mateix el definia. Va tardar també molt de temps en representar-se el públic, obra teatral en la qual Federico parlava obertament de l'amor entre els homes. I també passa molt de temps fins que algú tinguera el valor de cantar aquests poemes, encara que sempre baix la sospita de compartir els gustos del poeta. El cantant del Bierzo ho va fer. Amancio Prada, quasi sempre polèmic i sempre exquisit, va musicar els poemes de l'amor fosc i entre ells aquest que porta per títol Ciudad Encantada.

Amancio Prada, acordant-se de les poemes de l'amor fosc, de l'amor oscuro. Però tornem al flamenc, univers musical especialment d'autor de la poesia lorquiana. I no és gens estrany que una sensibilitat com la de Federico trobés una resposta en una de les veus del nou flamenc amb més sensibilitat, la de la cantaora catalana Maite Martín, especialment al disc De Fuego y Agua, que va gravar amb la complicitat de les germanes Katia i Mariel Lavec. D'aquest treball ens quedem amb aquesta gacela de l'amor imprevisto del seu llibre de poemes, El divan de Tamarit.

El piano sempre present en la vida de Lorca i en la poesia i en la seva música. Gacela de l'amor imprevisto, del poemari El divan de Tamarit. Un altre motiu d'inspiració per a musicar a Federico García Lorca. Precisament va ser aquest poemari el que va donar títol a un dels últims treballs del cantautor de Granada, Carlos Cano, que en col·laboració amb el també cantautor Javier Ruibal va musicar totes les gaceles del divan de Tamarit, un poemari influenciat per la presència dels àrabs nazarís a l'antic territori de l'Àndalus i d'aquesta meravellosa conjunció d'història popular, de literatura i música, van néixer xicotetes joies com aquesta, Gacela de l'amor herido.

El vaixell, en aquesta ocasió navegant pels mars de la memòria d'un poeta i seguint l'estela que la seva poesia ha marcat en els mars de la música popular. Però també, i això és lo peculiar, la música popular va influir en la seva poesia, recopilant cançons i romansos populars que va escoltar de xiquet. Federico García Lorca els va enriquir amb la seva brillant intel·ligència. Andajaleo, El Vito, Los Mozos de Monleón o aquest zorongo gitano que la gran cantaora Carmen Linares va interpretar de forma magistral, com abans ho fera Antonia Mercé, l'argentinita gran amiga de Federico.

0: Mengitadés, aquesta setmana es complix el 115 aniversari del naixement del poeta. El taller de teatre de l'EPA representarà el dia 13 de juny al Teatre Capitoli, pot ser l'obra menys representada pel seu autor, Amor de Don Perlimplín amb Elisa al seu jardí. Serà una bona ocasió d'apropar-se a l'obra d'un dels més grans poetes i dramaturgs del segle XX a tota Europa i al món. I per acomiadar aquest programa, que ha tingut la poesia com a motor i vent propulsor, hem triat les veus del grup Agua Viva, una de les formacions més interessants de la dècada dels anys 70, descoberts pel cantautor i productor Manolo Díaz, que van tindre una gran acceptació entre la joventut universitària i fins i tot a Itàlia van ser també molt populars. Agua Viva, el seu primer treball, Cada vez más cerca, van musicar diversos poemes de Federico García Lorca. Però si avui els escoltem és per aquesta cançó de la seua collita, dedicada al poeta, i que es diu precisament Federico.
1: Federico.
2: García Lorca.
1: Mi cantor.

Fins ací el nostre record de Federico García Lorca, del rastre que la seua poesia ha deixat en la música popular d'aquest país. És clar que ha estat una xicoteta mostra de tants i tants cantants que al llarg del món han recordat també les paraules del granadí, convertint-les en música. Gràcies una vegada més per la vostra atenció i companyia, i vos esperem així la propera setmana. Jo soc Vicent Domínguez, al micròfon, i Jordi Colla, al control tècnic, per compartir un viatge al voltant de les músiques del món amb el vaixell.

Si alguna cosa s'ha d'agrair és la col·laboració de persones de què disposa el programa 4 d'un taxi, el programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes que es fa possible cada setmana amb el suport de bona cosa de gent. Avui hem afegit a les carreres que ha fet el taxi a través de les zones sorcianes un programa d'ara fa una desena d'anys, produït per Ràdio Godella i comandat per Josep Vicent Domínguez. Nosaltres afegim a aquesta pàgina ètnica de la música de tots els indrets del món un tema de cel verd que sona d'aquesta manera i segurament ens servirà per anar tancant el programa. És probable. Ja vos ho direm d'ací una estoneta, val? Vinga, fins ara.

0: Aquestes fotografies són la història quasi de la meva vida. I ara, pues, de colp i repent, la meva vida s'escapa. I per què no tornar a veure-les? I viure el que ja no tinc.
1: L'impacte que ha tingut la Dana mental és molt gran. I tindre els records, tindre la memòria d'on venim, pot contribuir, des d'un punt de vista terapèutic, d'estar bé mentalment.
2: La fotografia té una connexió con el corazón de la persona, perquè és que representa tu vida, tu passado.
1: N'hi ha imatges de persones que, si no es rescaten aquestes imatges fotogràfiques, no tenen cap record.

Doncs sí, ara sí, ens adrecem cap al final del programa, però no per això deixarem cap mena de forat radiofònic, ja que tot seguit escoltem el grup Tirant lo Rock, que ens interpreta Socarrats, i amb ell sí que tanquem 4 en un tac.

0: Treballem en equip. Som xarxa. Oferim comunicació local i de proximitat. Som les emissores municipals valencianes i estem per tu.
1: Bounce.

Bye.

0: This was a journey with Cyberdream.
1: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
2: Informatius Ràdio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

tresnit i de matí sembrar la terra i recollir

Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica.